Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou maquet de S'últim de Sang. S'últim d'aquesta temporada, també. Un maquet pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, i que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no disco del Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure. No vaig poder anar a la presentació en el casino, però bueno, el veuré a Barcelona, perquè tocava amb ell a finals de gener, el meu grup i el seu. I res, un disco que me va fer arribar un parell de dies antes de que sortís, i el vaig poder escoltar antes, i és una barbaritat de disco. Crec que és el millor que ha fet. Almenys és el més rockero, és més variat, més guitarrero, me sembla, també. En Martí ja n'està se surt, i bueno, en Josep Begú i en David Marcàs també foten una feinada, i les té cançons tan xules com aquest Feliç de viure amb tu, que ja em va dir en Llura que m'agradaria molt, perquè és molt rotllo, que mos agrada a tots dos, i és una cançó pues, molt, molt polida, molt íntima, molt delicada, i que diu, té aquest vers que diu que quan té por me posa a escriure i me sent millor. Vull dir que si teniu por, doncs poseu-vos a fer coses, que és el que us fa sentir bé. Així que comencem amb aquest Feliç de viure amb tu, de Leon Manso.

Un altre que ha tret nous temes, nou disco, del EP, el que sigui, perquè avui dia no hi ha formatge. L'ha penjat a Spotify, és en Pere Marí, el meu estimat Pere Marí, és el nostre llegendari Pere Marí de Ferreries, amb el nom artístic Peter, P-Y-T-R, si l'ho cercar por ahí, i res, se la fa en Pere, no te dones compte, no diu res, i un dia pel grup de WhatsApp que tens per en comú amb gent de por ahí, t'ha dit, mira, hem penjat uns temes més nous, pum, i allà estan, i són 7 tabassos, que va treure el novembre d'enguany. Es diu, el CP es diu Carret sense nom, i jo m'agrada molt un tema que es diu Somni estrany, on en Pere diu que vol ser l'estrella del rock and roll, que en el cap de molts ell ja ho és, vull dir que encara que no ompli estadis, és una puta estrella, i fa cançons molt xules, està molt bé aquests 7 temes que ha tret. Us ho recomano que ho escolteu, perquè segur que no m'ho heu donat compte de quatre altres estiu que no facis de promo. I res, aquí va aquest somni estrany d'en Pere Marí, Peter.

I seguim amb novetats d'aquest 2025, amb gent que ja han vingut en el podcast. De fet, un dels meus primers maquetes va ser una entrevista amb en Guim Saldavila, xerrant del seu grup Manners, a Cado i Coa, aquesta entrevista, però ell segueix en la seva cadena en solitari, amb aquest disc que es diu Bronte, no sé com es pronuncia, només ho he llegit, i res, un disc en anglès, on musica poemes d'aquestes poetises Emily Anne i Charlotte Bronte, del segle XIX, angleses, i res, un disc que sona fantàstic amb el seu, amb aquest rotllo d'en Guillem Soldevila, de música acústica, molt íntima, molt ben fatata, que sona quasi bandes sonores en qualque moment, on compta amb les veus de na Neus Ferri i na Clara Gorries, dos que també han estat en podcast i que també són gent molt guai, amb músics com el Lluís Gené, bueno, ell, el mateix Guillem Soldevila, que fa les coses molt bé, un disco que sona fantàstic, on la gent que ha ficat res pot fallar i res falla, i un disc des que traïm aquest tema que es diu Night i que res, segur que us flipa com m'ha flipat jo. Guillem, t'he de fer una entrevista per estar sobre aquest disco. Night.

I res, acabàvem aquest 2025 i aquesta temporada de maquetes amb una cosa ben diferent, un grup nou, un grup de xavals de Menorca, un grup de death metal, que és una cosa que m'agrada molt que passi, que encara hi hagi xavals que et agradi la música extrema i que facin música extrema, un grup que es diu Forsaken, que just ha penjat el seu primer tema a xarxes, un tema que té un Marcha de los Decapitados i que sona collonut. És un grup que ens hi queda molt de camí per fer, bueno, com a grup, com a instrumentistes, però que apunta en molt bones maneres. I res, una cosa que se'm posa molt content que hi hagi grups d'aquest tipus de música, un grup que va debutar l'altre dia en directe, però que estarem pendents de tornar les a veure en directe prest. I res, amb aquest death metal brutal us deix una nova temporada de maquetes. Gràcies a tothom per escoltar, que ja me sembla que no l'escolta ningú, però es veu que sí. Gràcies per a tota la gent que ha xerratat jo aquesta temporada. He tingut converses molt, molt xules i supos que la queremos. Mostraré a veure aquí a Radio Faras, a Radio Guai de

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: La sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs, el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Aquesta cançó es diu Quan jo te toc. Tu te fons.

0: Posa bé, Cristian.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies.
2: Tots els dies, bon dia.
1: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja el tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo vull... Quan m'han dit, fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a escul, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: Ja en sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però...
2: Total, està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
1: El nivell lingüístic de gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bueno, no sopem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No, mai.
1: Jo esport dins un puesto tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, però
0: no, després no. Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
2: Sí,
1: anava a fer una petxanga a futbol. Anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu, aniria a bàdminton.
0: No, són de bàdminton.
2: Comença a tenir d'atge.
1: Aniria a jugar a bàdminton.
0: No volem.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, tenir en el gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: I que sí, germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano,
0: pany.
1: Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
1: Company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res.
2: No pot dir
0: aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No m'hagi cap pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos normalment, no? Igualment, pensau que si per cosa haguéssiu d'escriure... Penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a es del Principet, no? Per exemple. Per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es.
2: Vale.
0: D'acord? Asteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després.
0: Exacte. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: Estrella ninja.
0: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és el cronut, perquè
0: el cronut
3: anava a dir que era una espècie de donut.
2: No,
0: és que el cronut era una mescla croissant i donut.
3: Veus com sí?
0: Veus?
2: Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. Pot de torró de llema, si sé.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda. Aquest està en blanc, ara.
0: No, però bé.
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: Encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERCAT... una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercado es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. I per tant...
2: Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir. Però et vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu... després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament aquestes,
1: a veure, ara te demanaré una cosa, una altra vegada tornant aquí d'Uvora, Mallorca, allà diuen estic esbraonat.
2: És bo
1: no, no?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar braonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no fèiem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
3: Això és dels anys 80, això no existeix, o sí.
0: Ui, sí,
2: jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando.
0: Sí. Jo no vaig a córrer llarga distància sense una.
3: Te poses la braonera?
0: Sí.
2: Jo
1: una cinta per cap, una cinta per cap i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la poses. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes és això.
0: Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes, aixeques i baixes.
2: Aquelles que van són corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Què diuen, manmanyes?
0: Manuelles.
2: Manuelles.
0: D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? És que fan el terofili amb barra llarg, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
3: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els skaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo aquesta me costa
3: una mica. No, aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
2: Dominació d'Àustria.
3: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres serien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat... ho hauríem de canviar Que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
3: M'encanta dominacions.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu de Mó, perquè jo som molt maonès, i vaig anar de Mó.
1: Bueno, però n'hi deu haver més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: Però és més barat, digueu. Ja està.
0: Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada i si no te'ls diuen bé, doncs no et disxerris, tio. En espanys, saps?
0: Si diré, si casa, que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenen mai en la meva punyenta de la vida.
1: No, jo crec
2: gràcies,
1: que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que juguets i s'orientes, perquè ho són jo, xaval.
0: Vamos. Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, pel que podríem menjar.
1: Sí. En una hora duis...
2: Mos fa vergonya, ara.
1: En una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre.
3: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S, eh?

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: És que està captant les energies.
2: Sí, no sé, se'ns està colant avui una freqüència aquí, no sé.
1: Tenim un convidat especial.
2: No sents?
1: I tant.

0: plans que farem.
1: I està Castro, eh? Jo n'he començat a veure i dius, cony, tu, també.
0: A l'octubre, a l'octubre ja hi havia coses de Nadal.
1: Bueno, bueno, Suchardi aquest em pots trobar tot l'any.
0: No, però dic el Suchardi, que està a Polvorones, vaig veure jo abans de marxar.
1: Hòstia, Polvorones, tio. Sento un carro per aquí. Bueno, avui estem aquí gravant en directe des de la capital, des de Barcelona.
0: M'encanta, Barcelona és la capital.
1: Avui hem volgut connectar amb el barri i estem aquí des d'una terrassa. És un àtic, però bueno.
0: Tenim un gat també.
1: Tenim un gat, tenim el Tomàs.
0: I avui el gat està enfadat.
1: Està més alterat bueno, de lo normal, em sembla. No
0: sí, està agressiu. Ens ha atacat diverses vegades sense cap motiu.
1: Sí, sí.
0: Tomàs.
1: Està enfadat amb el món.
0: Sí, qui no.
1: I ho expressa amb nosaltres, tal vegada.
0: No, està enfadat amb el món.
1: Sí.
0: Maestro Fode, hombre de Dios, ayuda a resolver problemas con rapidez y garantía en la suerte, el amor, la salud, el trabajo. Sus 30 años de experiencia en magia blanca y vudú le garantizan resultados positivos. El maestro africano, gran médium espiritual, mágico con poderes naturales y experiencia en todos los campos de alta magia africanos, resuelve todo tipo de problemas y dificultades por difíciles que sean. Enfermedades crónicas, problemas matrimoniales, depresión, mal de ojo, juegos de azar, romper ligaduras, impotencia sexual, dejar drogas, recuperar la pareja y atraer a las personas queridas. Encontrar pareja, amarres y cualquier problema matrimonial. Él tiene los espíritus mágicos más rápidos que existen y cualquier otra dificultad que tengas en el amor lo solucionas inmediatamente con resultados al 100% garantizados de 3 a 7 días como máximo. Se atiende todos los días de 8 a 23 horas. Madre mía, qué jornada laboral tan larga. No caiguis, eh?
1: Vale, jo aquí m'havia fet uns apunts.
0: Tu t'havies fet uns apunts.
1: Un poc... No, era anomenar més que res quatre artistes de, diguem-ne, dins el que es pot englobar com a poesia sonora o...

0: poesia experimental, i també, diguem-ne, com es podria dir això? Sí, el que és Spoken Word, també el... Sí, diguem-ne un poc, també un poc el concepte de música, música concreta aplicat un poc a la poesia sonora, no? Un poc a, o la poesia sonora no, o no sé com dir-ho, no sé. O l'art de l'experimentació vocal o alguna cosa així. No? Digues, Luz.
1: S'ha començat una miqueta amb la distinció de la poesia, així com a terme global, i la poesia sonora. Què és el que diferencia la poesia de la poesia sonora? Jo, el primer que em ve al cap és dir-te la, pues la poesia així com a terme general implica una cosa que està escrita, que pot ser per ser recitada, però està escrita, i el mitjà de transmissió és l'escrit.
0: Sí, la poesia sonora està molt pensada a la interpretació, sí.
1: La poesia sonora es pot escriure?
0: Sí, es pot escriure, sí, i tant. Està escrit, hi ha molts exemples escrits, sí. N'hi ha que no, però n'hi ha que sí.
1: Inclou una partitura o és només un text? O té indicacions?
0: Bueno, aquí hi ha diversitat. Hi ha diversitat d'exemples, perquè m'havia quedat mirant un...
1: Jo he sentit com un clic d'una càmera.
0: Ah, està fent fotos. Està
1: sí, sí.
2: Van a por nosotros!
1: La CIA.
0: O la tia.
1: O la abuela.
0: La abuela. Que eren... Sí, no sé si us en recordeu, de Muerte de Luis Filemón, però... Home, sí.

0: Sí.
1: Hi havia la tia, que era la TIA, no? On treballaven els dos mendes aquells, i després hi havia l'organització terrorista, que era, diguéssim, l'antagonista de la tia, que era l'abuela.
0: En serio? Hòstia, jo
1: Sí.
0: això no ho vaig veure mai.
1: No
0: Mira
1: me'n
0: que em vaig llegir
1: recordo,
0: de Mortadelos, eh?
1: no me'n recordo quin TVO era, quin còmic era ara, però... Ah, no me'n record, no me'n record. Mi que em vaig llegir molt, també, però sí, hi havia l'abuela, sí.
0: Magnífico.
1: Era com ho dius, o sea... Te rompía todos los esquemas. Bueno, bé. Potser la poesia sonora té un punt... Bueno, el punt important, diguéssim, és l'interpretatiu, el performàtic, no? I sí, hi ha exemples escrits... no sé, ara tinc aquí per aquí exemples, després ho comentem. Però sí, diguem-ne que hi ha... La poesia sonora està escrita, enllà que no. Enllà
0: Ah.
1: que és jugar, diguem-ne, en gravació, no? Com podríem dir, la música que és... Diguem-ne que empra la mateixa tècnica de música concreta, no? De gravar, tallar, muntar, no? En aquest cas seria en diverses fonts sonores, però la principal seria la veu, no? I com podria ser exemples com André Chopin o una Catalina Ladic, bueno, etc. Després ho comentem. I sí, també hi ha partitures de poesia sonora,
0: Clar, però és això, és una
1: diguéssim.
0: partitura, no
1: Però
0: és un
1: no
0: poema.
1: és una part... Clar, aquí ja entrem un poc en un terreny un poc resbaladís, perquè clar, aquí jo estic pensant en John Cage.
0: És que va ploure ahir la nit.
1: Sí. Bueno,
0: Tu sempre estàs pensant en John Cage.
1: no sé si hi ha partitures realment de poesia sonora.
0: Se nos muere. Se nos muere. Se nos muere,
1: Oh,
0: compañero.
1: Dios mío. Que estic un poc refredat encara.
0: Oh, sí, tu, una setmana que dur.
1: Sí, tu.
0: A ver.
1: Sí.
0: La poesia sonora es fa amb paraules? O es fa amb veu? O es fa amb so?

0: Programm, das haben wir in diesem vierten Jahr. So, es geht also auch immer verloren, verstehen Sie?
1: La poesia sonora es fa amb so, diguéssim, no és necessàriament paraules que reconeguis, diguéssim, no?
2: I com distingeixes, o sigui, quina seria llavors la diferència? Que dius, vale, això és una peça d'art sonor i això és una peça de poesia sonora.
1: No, jo trobo que la poesia sonora és una part de l'art sonor.
2: Clar, però vull dir, vale, sí, tot és art sonor, però hi ha art sonor que no és poesia sonora i hi ha art sonor que és poesia sonora. Què fa la poesia sonora?
1: Jo crec que te vas al contingut, no? No ho sé. No estic segur, no hi ha una... Amb això no... Bueno, hi ha diversitats d'opinions, però vull dir que...
2: Jo vull la teva. Aquí lo que importamos somos tú y yo y lo que nosotros pensamos porque para algo es nuestro podcast.
3: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: I... No, clar, depèn. Jo crec que la poesia sonora... La teva poesia sonora. P.
2: De poesia.
1: De poesia.
2: Poesia.
1: Poesia. Poesia. Poesia. Poesia. Poesia. Poesia. Poesia.
2: Això era poesia sonora?
1: Això podria ser poesia sonora per mi. Perquè depèn del contingut, me sembla, jo, més que de... Sí, depèn del, hi ha un 50-50 entre el contingut i el que és el resultat sonor, diguem-ne, no? Però estic pensant, per exemple, en la ursonate de Kurt Schwitters, per exemple, que clar, l'ursonate de les Schwitters. Clar, aquesta obra, per exemple, que és una sonata, diguéssim, de forma sonata, pensava, però que està escrita en paraula. Bueno, no són paraules, són onomatopeia, sons diferents, sí, seqüències musicals, que formen una estructura i està fet per un intèrpret, surt de davant i vaig a parar, És una bona obra, és una bona obra. Jo no. I el Kurt Schwitters és molt interessant perquè està relacionat molt amb Merzbow també. I clar, la sonata aquesta de Kurt Schwitters.
2: Com estan relacionats Kurt Schwitters i Merzbow?
1: No, bueno, perquè Merzbow agafa, són diferents èpoques, vull dir, no és que siguin ni dels mateixos anys. Kurt Schwitters està enxergant dels anys de dadaisme. I Merzbow està enxergant d'avui en dia, dels 90 i avui en dia, no? Kurt Schwitters tenia una revista de caire dadaista que es deia Comerz, en alemany, no ho sé pronunciar.
2: Comerz.
1: I el Merzbow el que agafa és el nom de...

0: agafa el nom de comerç.
1: Sí, agafa el Mert Bou.
0: Me peta la cabeza.
1: Te peta la cabeza.
0: Me peta mucho la cabeza todos estos años hablando de Mert Bou y nunca supe esto, Dios mío, qué fuerte.
1: Exacto.
0: ¿Y el Bou?
1: El Bou.
0: Venga, más un
1: ¿por qué no?
0: Because I'm gonna bend it.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Clar, i la sonata de Curtis Vickers, clar, per mi no és poesia sonora. Per mi és art sonor, música, el que li vulguis dir, però perquè el contingut no és poètic.
0: Ah, però què vol dir que el contingut sigui poètic?
1: Clar, no té un contingut, no té un transform, digue, un missatge poètic darrere. No,
0: quin
1: no té...
0: és un missatge poètic?
1: És una sonata, és una sonata.
0: Què
1: està...
0: què és un missatge poètic?
1: Hòstia, aquí ja...
0: Hòstia, que hem tocat os.
1: Hòstia, que no truca el maestre Foda, tu.
0: Hòstia.
1: Esto...
0: què és un missatge... és que aviam, és que també ens podem posar... perdona, si estem parlant de dadaisme i la poesia dadaista, quin missatge i quin transfons té, a part del propi dadaisme? O sigui, què és un missatge poètic? Les hojas caen tiernamente en primavera.
1: No, però Curtis Vickers no era del moviment dadaista, no?
0: I qui era dadaista?
1: Curtis Vickers tenia una revista de caire dadaista.
0: No, sí que era el de comerç.
1: Sí, bueno, perquè estava relacionat amb el dadaisme, però no estava dins el dadaisme francès.
0: Aviam, però tu m'has dit que Curtis Vickers
1: tenia una revista de caire dadaista. Era un poc un ànima libre.
0: Vale, però Curtis Vickers tenia...
1: tenia una revista de caire dadaista.
0: Una revista llamada Comerç?
1: Sí.
0: Que era una revista dadaista.
1: De caire dadaista. Sí.
0: Un poc de dadaista devia de ser.
1: Sí,
0: encara que fos
1: sí.
0: Un poc, no bueno, et dic que sigui l'única cosa que va ser. Però escolta'm,
1: sí.
0: Ja que hem mencionat el dadaisme, jo et dic.
1: Però bueno, jo no sóc expert en dadaisme.
0: Ja que estem parlant del dadaisme, et dic que hi ha poemes dadaistes. Una cara que m'ha fet.
1: Poemes dadaistes.
0: Tornem-hi. Què vol dir que té una intenció poètica, un contingut poètic?
1: O té un missatge, no ho sé. Exemple,
0: missatge a què?
2: Filippo Tommaso...
0: Però espera, vendràs a dir que Mert Bou no té un missatge.
1: Però bueno, Mert Bou no és poesia sonora.
0: No, justament. No és poesia sonora, i tu dius que la poesia sonora ha de tenir un missatge. Jo et dic que Mert Bou també té un missatge. La cara que m'està fent.
1: Com? No, és que, o sigui, és que no, potser no m'estic explicant bé, no ho sé. És que a vegades me falten paraules. Jo estic fent un podcast quan se m'adona fatal parlar. O sigui...
0: No, no és veritat que se m'adona fatal, no calles, no calles ni sota d'aire.
1: No, però jo penso, per exemple, no sé, tinc algun exemple per aquí. Per exemple, l'Henri Chopin. El Henri Chopin, que diguéssim que empra... és molt interessant el paio aquest. Sí, és molt interessant, molt... sí, molt nois, molt abstracto i tal. I... bueno, ell emprava. Gravadores... distorsions, o sea, com a equip molt bàsic, de sons que no diuen que ells recorden aquests... aquests bueno, no sé si és una paraula en castellà, però és igual. I... I clar, moltes vegades recitava, hi ha algunes coses, no sé què, o sigui, com construir un poema, diguéssim, no? Clar, jugava amb la paraula, el so, no sé què... Clar, l'Urs Sonata és jugar, diguéssim, amb la música, per mi, més que... O sigui, amb l'estructura i la música, més que... la paraula.

0: favor.
1: És que clar, o
2: sigui, és més, per, això, per mi l'Ur Sonata és més que una òpera que no una poesia sonora.
1: És que anava
2: saps?
1: A dir-te
2: no
1: això, si o sigui, estem sí. parlant... Quina és la diferència entre una òpera i un poema sonor? O entre una cançó i un poema sonor? O una peça de poesia sonora.
2: Bueno, clar, l'òpera i la cançó, diguéssim, la lletra està molt lligada a la música, no? De vegades la poesia sonora no hi ha tant aquest lligament, és, vull dir, la connexió tal és més abstracta o més lliure, no sé com dir-ho, no?
1: Llavors, o sigui, diguem
2: no,
1: que una...
2: no és només un acompanyament de la paraula.
1: Home, però jo no crec que les cançons la paraula sigui el més important i la música sigui l'acompanyament o viceversa. O sigui, són justament... A veure, hi ha cançons i cançons, però vull dir, no és que la seva estructura... No és que el que defineix una cançó sigui això.
2: Què defineix una cançó, Luz?
1: Aquí les preguntes les hago jo. Jo venia aquí a interrogar-te.
2: Què? Ah, bueno, sí, espera.
1: Shaquille O'Neal.
2: Tenim un alumne que m'ha de dir un... Expliqueu-lo, que estàs boníssim. Les cares del Shaquille O'Neal.
1: Ha portat unes xutxes als Estats Units. Massachusetts.
2: Masses.
1: Moltes xutxes. I... Hi ha unes que són com unes gominoles de la cara de Shaquille O'Neal.
2: O sigui, és terrible.
1: Són ben grans. Molt graciós.
2: Són molt graciós, estan bones.
1: Estan bones les blaves, sobretot, pel meu gust.
2: Sí, pot ser, les blaves són les millors i les altres no tenen tant de gust, no?
1: No.
2: És com... Saben un poco jabón.
1: Són poc aromàtiques, de més.
2: Sí.
1: Són grans.
2: Són grans, com que...
1: Shaquille O'Neal. ¿Alguna vez has pensado en comerte a Shaquille O'Neal? Este es tu momento.
2: Puedes morir empachado.
1: Uh-huh.
2: Es gran aquella hora.
1: Gran.
2: Muy gran. Pero bueno, ya está.
1: Uy, que también vola. Sí.
2: Vale.
1: Pero recapitulemos esto.
2: Vale, estàvem en l'Urs Sonata, vale? I l'Henri Chopin han dit, però bueno, tot el que és, diguéssim, poesia sonora és com... engloba paraula, no? I so, sobretot.
1: I engloba sempre paraula o es veu?
2: Veu.
1: Llavors, pot haver-hi una peça de poesia sonora sense paraula.

不应该。Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God, oh, God.

0: 海波涛，海波涛，波涛，波涛，海波涛，海波涛。
1: Una pesada sonor que em priveu sempre és una poesia sonora?
2: No.
1: I que, clar, per això, no? O sea, on està aquesta diferència, no? Què és el que fa que la poesia sonora sigui poesia sonora?
2: Clar, tu i jo, per exemple, fem poesia sonora.
1: Mira, jo sincerament no ho tinc molt clar, perquè és que a més, jo tampoc tenia clares totes aquestes com subseccions de, dintre l'art sonor. Per mi tot era art sonor i jo no va fer...
2: El gat, tu.
1: Ai, que està avui...
2: Avui està revolucionat.
1: Se'n vol menjar les plantes?
2: Sí, bueno, bé, ja sabem que les classificacions sempre són un poc així, you know.
1: Jo el que vull és arribar a l'os de la qüestió de dir, vale, això és el que... Això és l'essència de la poesia sonora. M'agradaria que poguéssim...
2: Vamos a amputar el arte sonoro.
1: Dios mío, qué miedo. ¿Cómo estamos el domingo?
2: Ay, perdón.
1: ¡Taca!
2: L'os de la poesia sonora?
1: Mm-hmm.
2: Clar, és... Jo crec que la poesia sonora treballa molt la veu, sí. Però no des d'un... Però també... Ja et dic, per mi té un contingut també... També hi ha un missatge, me sembla, per mi, tot el tema de la poesia sonora, no? Més que jugar amb veu. Vull dir... No ho sé. Sí, jo no considero, per exemple, que nosaltres farem poesia sonora.
1: Per què?
2: Però a vegades sí.
1: Clar,
2: perquè, per exemple,
1: pensant...
2: tenim peces que són de poesia sonora.
1: Bueno, jo és que estic pensant en dues peces concretes que vam també gravar a Casa d'Artista de 2021. Sí. Que em fa ja de temps. I...
2: 15 anys.
1: No. Algun dia, del dia farà 15 anys.
3: Las piezas que faltan están en su ausencia. Y el hueco que dejan, su huella, tiene más trascendencia que la pieza en sí. Las piezas que faltan están en su ausencia y el hueco que dejan, la huella, tiene más trascendencia que la pieza en sí. Las piezas que faltan están en su ausencia. El hueco que dejan, la huella, tiene más trascendencia que la pieza en sí. Las piezas que faltan están en su ausencia. El hueco que dejan, la huella, tiene más trascendencia que la pieza en sí. Las piezas que faltan están en su ausencia. Y el hueco que dejan, su huella, tiene más trascendencia que la pieza en sí. Las piezas que faltan están en su ausencia. Y el hueco que dejan, su huella, tiene más trascendencia que la pieza en sí. Las piezas que faltan están en su ausencia. Y el hueco que dejan, su huella, tiene más trascendencia que la pieza en sí. Ausencia, ausencia, ausencia, ausencia, ausencia.
4: Las piezas que faltan están en su ausencia.
3: Ausencia, ausencia, ausencia, ausencia.
4: Y el hueco que dejan,
3: y el hueco que, y el hueco,
4: su huella,
3: el hueco que, y el hueco que, y el hueco que, y el hueco que
4: tiene más trascendencia que la pieza en sí.
1: Y realmente para mí serien més aviat poesia sonora, perquè és que tant la paraula com la veu... Molt bé, és que també amb la veu treballen molt, però és que aquelles dues realment són com... Per mi s'assemblen molt més a la poesia... Poesia escrita. I per això dic, pues això també és poesia sonora, perquè és com la poesia, però en un format sonor. O sigui, allò escrit només no és. És allò per ser escoltat.
2: Sí.
1: tota la poesia pot ser recitada, no? Però la poesia sonora només té realment sentit quan l'estàs escoltant, no és una cosa que sigui prou amb llegir-la.
2: Exacte.
1: Vale.

0: Sí, te pots comprar un llibre com el de Bernard... com és? Heitzig, perdoneu, és que té un cognom... Mira, mira que és d'això, que no és alemany, no, però té un cognom així raro.
1: Bueno, i altres dient que també té cognoms raros.
0: I no són alemanys. Com el Darío Stanschreiber.
1: Hòstia,
0: Stanschreiber.
1: Bernard Heitzig?
0: No. Sí.
1: Sí. M'has dit una altra?
0: No, Bernard Heisig.
1: Ah, Bernard Heisig. Bueno, però Heisig no és tan complicat.
0: Bueno, però me'n recordava algun nom.
1: Bueno, Bernard Heisig.
0: Sí.
1: Datos sobre Bernard Heisig. Qui és Bernard Heisig?
0: Diguem-ne que... Bueno, va escriure. Poesia sonora, diguéssim. La seva obra més coneguda pot ser el Badut. I...
2: Autour de Baduts... Il y a des Suisses. Autour de Vaduz, il y a des Autrichiens. Autour de Vaduz, il y a des Allemands. Il y a autour de Vaduz, des Tyroliens. Il y a des Saxons. Il y a autour de Vaduz, des Bavarois. Il y a autour de Vaduz, des Silésiens. Des Tchèques. Il y a autour de Vaduz des Slovaques. Il y a autour de Vaduz des Magyars. Il y a des Slovènes. Il y a des Ligures. Des Vénitiens. Des Italiens. Il y a des Provençaux. Il y a des Savoyards. Il y a tout autour de Vaduz des Lorrains. Des Alsaciens. Il y a autour de Vaduz, il y a des Polonais, il y a des grands Russes, il y a des Ruthéniens, il y a autour de Vaduz des Tziganes, tout autour de Vaduz des Ukrainiens, tout autour de Vaduz.
0: Ah, aquí está, vale. Sí, el Bernard Heisig. Vale.
1: Ja està.
0: Ja està, sí. No, ell el que treballa molt és això, les estructures, o sigui, moltes superposicions, vale, o sigui, moltes capes, i manipula bastant, o sigui, la manipulació electrònica, diguéssim.
3: I...
0: Sí, i això, i el Vaduz, que és una obra molt interessant, perquè ell el que va fent és va dient tots els grups ètnics del món. I això és l'obra. Tu te pots comprar el llibre, però clar, també ve el CD, no? S'ha gravat, no sé si és ell, suposo que deu ser ell que ho interpreta. Crec que també hi ha un DVD interpretant el Vaduz.
4: A la idea hi passamos con una cortinilla d'estrella.
0: Bueno, avui tenim aquí en Luz com a convidada del programa de... No, espera.
1: No, que convidada.
0: Convidada.
1: M'estic menjant una carxofa.
0: Sí.
1: I no
0: l'hivern. No
1: s'ha volgut menjar la carxofa.
0: No ve de ganes, però mira.
1: I ara... Misteri és la vida moderna.
0: Ens explicarà un poquet...
1: No. Ara xerrarem una mica de la Yoko.
0: Anem a xerrar de la Yoko, no?
1: No, l'hivern també es menjarà la carxofa. Finalment.

0: Com us mengeu vosaltres les carxofes?
1: Eh?
0: M'agradaria saber com la gent es menja les carxofes.
1: Jo així no. Bé, volia... una col·lació... con todo el movimiento sonoro en la performance y pues eso, una gran...
0: ¿Ya está cagando, no? ¿O pixant? No ho sé. Mare meva, aquest gat té unes funcions excretores?
1: No ho sé, és el que menja.
0: No
1: ho sé. Estava bo, eh? Que cagui molt, no ho sé.
0: Ah, per la ment de la casa no és bo.
1: No, per la ment de la casa no. Bé, tampoc va cagar tant, és avui, que trobin amb... el que va dies.
0: Vamos, que vinc jo i es posa a cagar.
1: Sí.
0: L'alegria que em dones.
1: La vegada, estava fa que l'obrim, perquè així obrim.
0: Ell abre l'ojeta si l'abrim la ventana.
1: Sí, perquè la ventana... Bé, Yoko Ono.
0: Yoko Ono.
1: Anem a l'important, que volien causar un poc de polèmica. Bueno, no ho sé.
0: Quina polèmica volies causar?
1: No ho sé, però m'estàs cociendo el cort este.
0: Muchas cosas están pasando hoy en el plató de las luces.

0: Aviam. Primera introducció a Yoko Ono. Per si algú no la coneix. Que sempre pot passar. Ah. Abans de res dir que Yoko Ono era ja una artista molt reconeguda abans de casar-se, tenir una relació amb John Lennon. Però perquè va tenir una relació amb John Lennon, i John Lennon també era tan famós, era més famós perquè era un músic pop o rock que sigui, o rock o el que vulguis, però un músic i no un artista conceptual de fluxos.
1: Que no es dutxava.
0: No li veia tampoc de mania perquè sempre diuen que se li assembla.
1: Molta mania.
0: Bueno,
1: però
0: és que no parlarem de John Lennon,
1: no.
0: Perquè això, estem parlant de Yoko Ono, justament jo l'únic que vull dir...
1: No,
0: es que
1: lo mencionemos, eso.
0: El mainstream, como se conoce a Yoko Ono en el mainstream, es porque Yoko Ono hizo que los Beatles se separaran. Esto obviamente es una mentira misógina, de merda, com sempre, cap a un artista que al públic general ni coneixia, ni comprenia, ni li interessava, contra una figura pues endiosada, pop, etc. ¿Vale? Eso es lo primer. Llavors, hem tret això del mig.
1: Sí.
0: Yoko Ono va néixer al 1933... Si no m'equivoco, coneix a Tòquio i, com, i passa la infància vivint entre Tòquio i els Estats Units per la feina del pare, que era banquer. Ve d'una família així, rica. Bueno, sempre estava com en escoles d'èlit, etc. Durant la guerra es troba a Japó i de fet
1: mal assumpte.
0: De fet, la família va deixar Tòquio, se'n van anar com a una zona de les muntanyes. No recordo.
1: Mm-hmm.
0: Bé, això, tenia com molt bona educació. Va estudiar piano de petita, bueno,
1: sí,
0: molta
1: tenia...
0: cultura en la família, teatre kabuki.
1: Sí.
0: Als 14 anys també comença a prendre classes de cant, d'entrenament vocal. Un tipus de cant que es diu Lieder?
1: Lieder és la cançó alemana.
2: Lieder és la cançó alemana.

0: Yeah, for sure. You know.
1: Solo cançó alemana, sí, no, es cançó. Lied, bueno, este ya no
0: Però diu que és
1: sé.
0: un polifònic.
1: Bueno, és polifònic, depèn, si és per a coro, sí, si és per a un cantante i instrumento solista, no.
0: No?
1: Clar, bueno, polifònic,
0: Ah,
1: sí.
0: quina pena, jo pensava que era com el canto tubano.
1: No, no,
0: M'havia
1: no, no,
0: emocionat,
1: no,
0: vaja. Bueno, menys interessant del que m'esperava.
1: no. No, el lied és cançó alemana, diguéssim, clàssica.
0: Anyway, que després de la guerra ella completa la seva educació. La família marxa a Nova York, em sembla, o un altre cop als Estats Units, vaja. Ai, gatet, que beu
1: Allà,
0: aigua.
1: lluny, lluny.
0: I ella queda a Japó. I això, i va, un altre cop estudia a una escola molt d'èlit, no sé què, després es matricula a la facultat, estudia uns, un parell de semestres de filosofia, però ho deixa. Em sembla que va ser la primera dona en entrar al departament de filosofia d'aquella universitat de Japó.
1: Sí? Ostres! Una dada molt interessant per part del Yoko, no?
0: Com sempre, en fi.
1: Sí.
0: Després em sembla que s'apunta a estudiar literatura. O sigui, que, com que va fer diverses coses abans de posar-se
1: Sí,
0: més...
1: és interessant, no? Perquè aquí es pot relacionat amb fluxos, no? Fluxos com aquest manifest intermèdia, no? De...
0: Bé, espera, que encara no m'ha arribat a fluxos.
1: No, no, perdó, sí, m'ha sigut davant tant de...
0: Quédate.
1: aquí... acontecimientos.
0: No miento, ¿eh? Necesito comer un poco más sobre la chufa. Primer es va casar amb un compositor japonès
1: Sí.
0: experimental.
1: Sí, hem d'això el doctor Shi... com era?
0: Ichiyanagi, me parece.
1: Ichinagi. Sí.
0: I bueno, i això. I que va estar vinculada al moviment Fluxus, tot i que mai no va formar part. Com, la van convidar a formar-ne part i no va voler perquè volia romandre independent.
1: Sí.
0: Però bueno, sí que si mirem l'obra, si mirem l'obra de Yoko Ono, veiem que hi ha aquesta connexió amb Fluxus que, bueno, no? Com la importància que se li dona al procés, que el procés és més que l'obra acabada, un interès
1: M'encanta.
0: profundíssim per l'experimentació. Sí, jo també, o sigui, llegint
1: Sí.
0: això ja, hòstia, Fluxus, és veritat.
1: Sí.
0: Jo
1: Sí,
0: també,
1: fluxos són els
0: Fluxus.
1: orígens. Fluxos són els nostres orígens, en certa manera,
0: És que al final tot és Fluxus, o
1: vull dir...
0: sigui,
1: Un poquito.
0: a mi el que més m'interessa a l'art és el del Fluxus. És això, o sigui, el procés, experimentar
1: Sí.
0: i que passin coses que estan fora del teu control.

0: Bueno, també es drogava molt aquesta gent.
1: Sí, també es drogava molt aquesta gent.
0: Prenien heroïna, tant ella com el Lennon.
1: No, fagueu, no cal que ho fagueu, això.
0: Jo crec que no. Tot i que la dona té 91 anys.
1: Bueno, mira, és bo que
0: i segueix fent art. Potser una miqueta va bé.
1: Te deja ahí como un perdón. Pensaba que podía portar información sobre.
0: A ver, a ver. Bueno, ¿y tú qué te agrada en John Cage? Es que ella va a conocer a John Cage también.
1: Sí.
0: Cuéntanos, ¿sabes algo de eso?
1: Bueno, no tengo mucha idea de cómo va a ser la trobada entre un joc o no. Sé que he llegit coses.
0: Els podem portar una mica més i parlar-ne més.
1: Però no tinc molta informació de com va ser la trobada.
0: Com entrar a veure.
1: No he llegit gaire mai doncs, la trobada, que és el que he llegit o no.
0: Està per aquí?
1: Perdó. Pensava que volia portar la informació a sobre, no?
0: A veure, bueno, jo la sacra de baixo i de riu aquí. Ara us podem posar una mica més i parlar-ne més. Com a través de les obres.
1: La de... Grapefruit aquest, com es diu?
0: Jo he de dir que em fa... En els dies que he estat fent recerca sobre això, em vaig posar a mirar, bueno, estava mirant algunes obres i per exemple vaig entrar, perquè a més va coincidir que estava mirant-me la Yoko Ono i estava en un moment de escuchando los Beatles mucho, vale? I llavors vaig anar a escoltar el de Two Virgins, que no l'havia escoltat mai, que és com la primera vegada que es troben Yoko Ono i John Lennon i fan aquest disc.
1: Sí.

0: Y todos los comentarios de, o sea, el 90% dels comentaris de YouTube eren super negatius, dient no saben fer res, no saben cantar, el John Lennon estava fent una broma, aquesta dona fot uns barritos espantosos,
1: Bueno, clar.
0: Coses així, i jo pensava, que trist. Que trist, em sap molt de greu, però sí, clar, però... ja sé, és un art que no és tan, ni tan conegut, ni tan bueno, que no rep tanta que no té tants
1: adeptes.
0: Art,
1: diguéssim, és art, sí, i ja està, vull dir, no podem considerar tampoc la cosa aquesta de massa.
0: Vam fer una pena?
1: Art, no, sí, però, you know, imagina, perquè aquesta gent no arriba en els vídeos de Maxbook, no, però, m'entens, seria com a... Sí, bueno, ja ho hem dit moltes vegades, dins la mateixa acadèmia, dins el conservatori, també es considera que John Cage no és un músic o...
0: Ja.
1: Yeah. Saps? Vull dir... I esto lo digo de... que lo he vivido. De primera mano.
0: Y en primero pie.
1: Y en primero pie. Mira, alguien acá queda maja. Però bueno, clar, és això, vull dir, al final és el que ens ha quedat, no?
0: I vamos, sí que això, que l'obra de Yoko no és... treballa molt amb la veu. També té un punt, diguem, pot tenir un punt fins i tot un poquet nois. Però el que està clar és que fa servir la veu més enllà de la paraula, que se surt dels cànons i dels límits de la música convencional, que li podríem dir... I que al final està això, o sigui, estava fent performance.
1: Sí.
0: Em sembla que ella va fer... Saps aquesta performance de la Marina Abramovic on va la gent i...
1: Sí, de la...
0: I que té uns objectes, li poden fer coses amb aquests... Doncs pues la Yoko Ono va fer una prèvia que era asseguda... i tenia unes tisores a prop i era en plan talla un tros i la gent podia anar i tallar-li un tros a la roba i va estar així no sé quants de dies, no sé si van ser 3 dies potser, i clar, va arribar un moment on, aviam, evidentment allò era violent per tothom, però clar, arriba un moment que li van traient tota la roba i és com, oh, tios. I a mi em va crear molt l'atenció perquè no sabia que, clar, coneixia la Marina Abramovic per aquest tipus de performance molt bèstia, molt realment molt incòmode, molt d'implicar el cos, molt d'implicar la... Bueno, una vulnerabilitat totalment fora de lloc, no? Però no sabia que la Yoko Ono també ha fet coses aquestes.
1: Sí, ella també té molta... Aquesta, això que comences no ho coneixia, no, però... Sí que és veritat que és bastant extremada les performances de crits que té, de nois, al final, no?
0: Curiosament també això, també japonesa. I vaig sentir que... Que clar, ella explicava una part de l'experiència de quan havia estat a Japó durant la guerra, o sigui, l'experiència de la guerra, que tenien molt poc menjar, i que estava ella amb el seu germà, que era més petit, i com que no tenien menjar, doncs s'imaginaven com el que voldrien sopar, no? I ella li deia al germà, què vols sopar? I el germà li deia, doncs gelat. I ella, vale, doncs ara fem un sopar gelat, i s'imaginaven. I ella diu que considera que aquesta és la seva primera obra d'art. És com aquests sopars conceptuals.
1: Sí.
0: You know?
1: Que guapo.
0: Sí, això em va agradar molt. Em va agradar.
1: Molt a Yoko Ono,
0: Yes.
1: També que farem una cosa així, no és com desmitificant la cosa.
0: Home, és que ja et dic, jo de cop i volta pues, em va caure, em va aparèixer aquest vídeo i va ser com vaig posar a mirar allò, hòstia. A veure com l'esperaguis. Bé, jo la veritat és que ara no he trobat molt bé què és el que està fent últimament.
1: Igual que no sé si... No, és molt interessant, clar. Perquè és un personatge, una persona que... Clar, ha passat de John Cage, Fluxus, és que hagi format part de Fluxus, però... el minimalisme d'Estats Units, tipus la Monte Young, tots aquests, no? I és molt interessant com connecta amb, bueno, tot, un poc.
0: Mira, Tomàs!

0: Està en actiu, eh? Em resulta molt interessant un artista que sempre està en actiu, que arriba això
1: Sí.
0: a la... O sigui, que mai la seva vida deixa de produir art o de ser... Ni tan sols el produir, saps? Sinó de ser artista.
1: Exacte, això mateix, sí.
0: Té Instagram.
1: Té Instagram, la
0: Té
1: Yoko
0: Instagram
1: Ono.
0: la Yoko Ono. Sí.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Sí. Em va fer gràcia.
1: Però jo volia cercar una obra de la Yoko Ono. Que em sembla que es deia Grape, Fruit.
0: Sí.
1: Que allà ja té molta obra de... bueno, obra seva, diguéssim. A l'estil de Fluxus, en...
0: A l'estil de Fluxus, en...
1: A vegades és com... Ai. Separación y reconciliación. Ai, sí que es van separar, sí que es veu. Fua, és que el John Lennon devia ser insuportable, sincerament. Perdona, però... No me parece que los Beatles se las traían, eh?
0: Bueno, la va tractar molt malament a la dona quan es va separar. No, no, no de la Yoko, no, que no ho sé, sinó de la... Ella estava casat i tenia un
1: Sí,
0: fill.
1: tenia l'altre, sí.
0: Julian, no?
1: No me recordo com es deia, sí, però sí.
0: Bé, que també sembla que és impossible parlar de Yoko no sense parlar de John Lennon, que tampoc fa falta no parlar de John Lennon,
1: No, sí.
0: però que el que ens interessa és Yoko Ono. Tot i que també t'he de dir que em fa gràcia que John Lennon passés del palo. Soy un Beatle, a veces como, hostia, esta tía tan friki que hace cosas tan friki, yo también quiero hacer cosas friki.
1: Sí.
0: Eso se valora.
1: Esto tiene un punto interesante, sí, que John Lennon també se n'hagués cap allà, no? De dir, ai, mira... Bueno, hem de dir una cosa molt important, que...
0: És que tenim un gat.
1: La Yoko no es va dedicar a la música disco, també, eh?
0: Ah, sí, això no ho sabia.
1: Sí, i tant.

0: sobretot a principis dels 2000,
1: Pues a més que clar, o sigui, si passa tota la vida fent art, et dona per fer moltes coses diferents, si vols.
0: Sí, no, clar.
1: Si vols pots fer sempre el mateix, que tampoc passa res.
0: Diguéssim que molts de DJs van començar a remesclar cançons seves.

0: Bueno, ens veiem a la siguiente temporada. Temporada. El que tu vulguis, acabem el que tu vulguis.
1: Anem igual.
0: Però ens hem de despedir, no?
1: Ens hem de despedir.
0: Què tenim? Au!
1: Ens ha quedat pendent d'allò que
0: A fer
1: teníem
0: punyetes tot.
1: la pregunta
0: Ah.
1: del misteri.

0: Bé, en aquesta temporada tenim un missatge secret.
1: Però hem decidit que el mantindrem secret.
0: Sí, de moment el mantindrem secret, em
1: I que
0: pot
1: haureu
0: semblar
1: d'escoltar la
0: greu.
1: tercera temporada. Però
0: Sí.
1: igualment envieu-nos les vostres idees de quin era el missatge
0: Sugerències,
1: secret.
0: idees, crítiques...
1: No, això no.
0: Sí, poden enviar crítiques.
1: El gat em distreu.
0: I res, fins aquí avestruces, no són hores.
1: No són hores, eh?
0: No són hores.

0: està més enquistat del que molta gent es pensa. Es produeix tant amb ideologia de dretes com d'esquerres, encara que acostuma a manifestar-se de diferents formes. És una manera de veure l'arquitectura de la nostra societat on es pretén que no hi hagi més actors que les persones que figuren a les institucions públiques.
1: Època de muda. Capítol 34. Societat participada.

0: Segons aquesta lògica, la plena legitimitat que brinden les votacions democràtiques a qui resulti elegit per seure a la taula del saló plenari s'entén també com a argument suficient per deslegitimar qualsevol altre que vulgui participar activament de la vida pública. El sistema funciona per dues vies complementàries. D'una banda, si tu no has passat per les urnes, no tens credencials per intervenir públicament. Si igualment insisteixes en interferir, això indica que en realitat ets un agent dissimulat, però dirigit des d'una altra formació política. El tema no és nou d'ara, però s'ha tornat a posar de moda aquests dies. Com que ara governa la part conservadora, usa les eines més habituals en aquesta part del ventall ideològic, com és la de retirar els ajuts públics a les organitzacions més incòmodes. És la tercera vegada que passa a Menorca dins aquests dos anys de legislatura i ja havia passat en anteriors mandats. Per la seva part, hi ha sectors de l'esquerra que, tot i tenir un altre ideari de pensament, poden coincidir amb la visió de l'exclusivitat en relació a la vida pública. En aquest cas, no s'actua retirant fons, però sí presència. A Menorca es va perdre una oportuna dotació per educar en el tema dels residus perquè un govern progressista va exigir el retorn d'uns edificis que havien estat cedits, recuperats i fets funcionar amb 4 duros per a usos educatius. L'argument era que s'havia d'impulsar un gran programa públic que, com de costum, se'n va anar al cel, però va fer perdre les dotacions que ja es tenien. Als anys 80 es van viure episodis repetits de formacions polítiques que promocionaven persones de la seva corda per controlar les associacions. Moltes entitats van quedar pel camí o es van difuminar. Ara, amb el panorama que tenim a la vista, s'enyoren de manera especial. Només al País Basc, i especialment a Catalunya, tenen una cultura que incorpora de manera important els teixits associatius, aquells espais on s'hi ajunten persones amb sana voluntat de col·laborar, que hi posen hores del seu temps lliure i, molt sovint, diners de la pròpia butxaca. A la majoria de les altres terres properes, aquesta societat organitzada sol ser vista com a sospitosa d'amagar intencions o, en el millor dels casos, com a mà d'obra barata per determinats serveis públics. En realitat, poques coses hi ha que millorin tant la democràcia com la gent que s'organitza, s'informa, ajunta esforços i fa possibles projectes col·lectius que ni l'empresa privada, perquè la rendibilitat principal no és econòmica, ni l'administració pública, perquè el ritme són massa àgils i es requereix un compromís de llarg termini, poden realment dur a terme. Quan arriba al poder qualcú amb aquesta fraccionada visió de la gestió comunitària, queda delatat pels seus gestos. Davant d'això, cal més compromís i força. Les contingències són volanderes.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit de Guerra tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, els boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

67, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lota, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Jo tinc una truja que està en el frita, me donarà cuixot, no rissures a la frita, i tinc la boca nas, coi i urós, i per menjar ja li donarà pulmós. És com una vaca de color blanc i negre,

se sentiu el sofà. Agraeixen a Rita que després em ve a matar i d'on em vaig cercar. A veure si la trobes, que la matareu quan vegi 15 robes. La Rita és molt polideta, és molt estimat, però no estàs fotut sobre el teu compte i el fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara, i és que

Des mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De negre

vida sent un aquest paradís. Els teus crits, els meus llit, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas que a mi de sa forana m'he perdut i me n'ha de xucluc. Unes bísties d'un ossoll, són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren sa

0: urgent sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.
1: You're coming to Barcelona this 23rd to 26th of September for the La Merce festivals and you're super excited, but you don't exactly understand what we're celebrating.
2: A finals de la setmana que avui començarà, d'aquesta setmana començarà el Sonar, com si estem tancant el Primavera Sound, després vindran el Cruïlla, vindrà el Babel Pop i tot això només a Barcelona, però és que tenim un calendari de festivals que Déu-n'hi-do.
3: Quin és l'impacte cultural dels macrofestivals? Portar grans referents mainstream enriqueix o empobreix? Quin model cultural estem promocionant?
4: Turisme i macrofestivals.
5: Parlem de turisme i macrofestivals, un arrasant fenomen en què grans empreses neoliberals ens ofereixen l'experiència de veure massificadament alguns dels artistes que et surten al recap de l'Spotify.
6: Et surten en llistes afectades per l'influència de grans discogràfiques que ens endosen diàriament la música que volen, com si fóssim un ànec del qual volguessin fer-ne foie gras.
5: Ah, sí, i també podràs escoltar una llista interminable d'artistes invisibles i malpagats que no coneixes, però gràcies a la borratxera que portes o la quantitat de drogues que t'hagis pres, semblaran gairebé increïbles. Tot això barrejat amb l'exuberant experiència de...
7: 1.
6: Pagar un pastizal, fins i tot per una aigua per reduir la boca seca.
7: 2.
6: Convocar hordes de turistes amb diners perquè, com una potra salvaje, vinguin a derruir la teva ciutat i en facin augmentar els lloguers.
7: 3.
6: Embrutant massivament i generant encara més residus per a aquest planeta que es mor.
7: 4.
6: Practicant desconeguts desfassats qualsevol idioma menys el de la Terra on vius.
8: Hola, ajuda-me.
7: 5.
6: Podrir-te de calor en una tenda de campanya per sentir-te Boy Scout amb ressaca suprema per un dia.
9: Fin camí per la vida, tocarà menjar la por.
7: 6.
6: Finalment, viure en una bombolla temporal que diràs que t'ha canviat la vida.
5: Mentre el que haurà canviat són els diners que aberrantment han enriquit a l'empresa i no el pringat esclavitzat a la barra que veia com les pupil·les se't dilataven infinitament. I el panorama cultural en català dels macrofestivals tampoc és pas l'alternativa o surt d'aquesta brossa social. 4 artistes escollits arrasen tots els festivals, les festes majors de poble, on els tècnics de cultura no saben què programar i, en conclusió, destrueixen qualsevol possibilitat de generar un panorama just, divers o alternatiu. I això sí, esdevenen capdavanters del que li diem l'escena catalana, que actualment és l'escena més despolititzada i més trista de la nostra història cultural.
10: Catalunya triomfa, tornarà a ser rica i plena. Bon cop de fals.
11: Bon cop de fals.
12: Falsalona. Per això la fals.
6: Nando Cruz, autor del llibre Macrofestivales, el agujero negro de la música, ens ho diu així.
13: Els festivals són una col·lecció de bombolles. La bombolla de les xifres d'assistència inflades. La bombolla dels caixets. La dels preus de menjars i begudes, la mediàtica, que genera enganyosos miratges de rellevància cultural. La bombolla dels patrocinis, que sobrealimenten gèneres musicals en funció de les seves estratègies de màrqueting. La de les falses expectatives que suposa per als grups tocar en festivals a vessar i dies després tornar a la realitat de les sales buides. La bombolla legal, que converteix els festivals en ranxos aliens a les normes que es compleixen rigorosament fora del recinte. La de l'abundància, que camufla dinàmiques precaritzadores, i, per descomptat, la gran bombolla dels diners públics, que alimenten totes les bombolles incloses en aquesta llista.
5: I és que si rasquem unes quantes dades sobre macrofestivals, podem veure l'estafa de tot plegat. Segons la revista Forbes, el Primavera Sound 2022 hi van assistir 500.000 persones. La despesa mitjana dels assistents és de 1.200 euros. No ens diuen quan guanyen, però si multipliquem aquestes dades ens donen 600 milions d'euros. Això sumat amb la incongruència que el Primavera Sound ja rep en forma de subvenció pública 3.992.731...
6: Pessetes, no?
5: No, euros.
6: Si vols conèixer més sobre aquestes subvencions públiques que financen el Foro Negre de la Música, llegeix el diari El Crític, on fan un rànquing on al top hi tenim l'empresa The Project. Amos a festivals com Porta Ferrada, Jazz Barcelona o Guitar Brescien, rebent 8.473.101 euros de subvenció pública. Un aplaudiment, sisplau.
5: Una altra dada és el bono cultural, una gran política pública fomentada per l'Estat espanyol en què els joves de 18 anys poden accedir a 400 euros per consum cultural. El top 3 del rànquing on destinen aquesta subvenció és: número 1, la FNAC; número 2, el Corte Inglés; i número 3, el Reggaeton Beach Festival. Exactament, el festival rep 7.379.964 euros d'aquesta bonificació de l'Estat. Visca la cultura i visca les polítiques públiques amb sentit!
6: L'experiència dels macrofestivals ens transporta a un estat de desarrelament, hiperconsumisme i alienació cultural.
5: Alienació.
6: Perdona. Boicotejar-lo seria una validíssima opció, però resistir i crear alternatives n'és una altra. Per això hem parlat amb Maria López, directora i voluntària de Ràdio Televisió de Cardedeu, que és l'única televisió comunitària de Catalunya que la potencien les sòcies i, sobretot, les voluntàries. Han creat una alternativa unint forces locals. Aquesta resistència cultural es diu OP Fest. Maria, què és OP Fest i d'on ve?
8: OP Fest és un nou festival musical que, d'alguna manera, neix de l'evolució d'un programa anterior, que és Objectiu Paqui, en el que durant 3 edicions doncs, hem volgut donar suport i posar en valor talent jove i, en aquest cas, doncs, bones veus. Sí que és veritat també que a nivell televisiu és un format doncs, que cada vegada han anat sortint més propostes des de que nosaltres vam aparèixer, llavors hem decidit fer un gir i evolucionar cap a un festival musical que posi més en valor el que és la música original i en català.
6: Què distingeix OP Fest dels macrofestivals?
8: Jo crec que aquí es fa un híbrid molt interessant, no? Perquè moltes vegades els macrofestivals el que podem trobar són precisament el tipus o el perfil de grups adreçats al perfil de persones que et poden aguantar un festival. Per contra, tens els talent shows televisius que agafen a totes les edats i a tots els perfils de persones, però que la majoria de vegades van només basats en una bona veu. Jo crec que l'interessant que té OP Fest és que d'alguna manera arribarà a tothom, per tant tenim a tots els perfils possibles com a espectadors, però a més amb propostes que no només agafen la veu, sinó que agafen la totalitat de la proposta.
6: I per últim, com creus que afecta l'existència dels macrofestivals al panorama musical català?
8: Jo crec que en general el fet de que la música tingui, funcioni més o menys o s'aposti més o menys només pensant en el rèdit econòmic que et poden donar, al final és acabar pervertint, no? La música, jo estic segura que ja hi ha moltes discogràfiques que potser els agrada molt una proposta, però com no va adreçada a un perfil de festival o de macrofestival, ja no entra en joc. Llavors, clar, el risc de només potenciar aquest tipus de música és aquest, que tens tot un sector de població a la qual ja no li estàs oferint propostes musicals que li puguin agradar. No?
6: Moltes gràcies, Maria, i molts èxits amb el nou projecte d'OP Fest. Amat.
5: Què?
6: Abans de tancar aquest capítol, volia comentar-te que hi ha una cosa que no t'he explicat.
5: Què passa?
6: No, res, simplement, bueno, que he creat una aplicació en la que bàsicament li demanes o li indiques certes ordres i et crea cançons.
5: En sèrio? Jo què sé, tio, va, vinga. Fes-me el temazo del Canet Rock 2024, va. No.

0: Que això està guapíssim.
1: Ja, i a més, pot predir el futur, o sigui, pot saber com serà la música d'aquí a uns anys. Vols provar-ho?
0: Va, vinga, doncs, jo què sé, que em faci el temazo del Canet Rock 2075 i així ens acomiadem.
1: No sigui dit.
2: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

es badallant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de silla, sense impediments, raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si es calçant sa sabata i fermam esperó, no farem breu.

l'en secà la poder o s'ha regat en escat. Et sac d'esblat fort serent de que diem dels cants. Sues que l'ombra un glop a cabra salada en esmortant secret fins a l'aldritx encantada. Està gros baraneta sa pell a cala escorxada somiant que l'entusqueta les degullit sa bramada. Rodoles macà sa taula sa taulera un gut esplà de mà ocella sa falconera.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Què te passa? Protestes perquè m'estic follant a Cleopatra?

0: Així de cru i directe, comença una curta missiva que li va enviar un dels homes més importants de l'antiga Roma, en Marco Antonio, a qui va ser successor d'en Juli César, Cayo Octavio, o més conegut posteriorment com a Augusto, el primer emperador romà. Comencem Epistolari Express amb en Txec Pons i en Andreu Llamburu. A plea, a petition, a kind of prayer. Hope it does as I plan. Losing her again is more than I can be. Xerrar de fake news o de campanyes plenes de rumors per desvirtuar la imatge de polítics o famosos, lamentablement, semblen trobar-se a l'ordre del dia. Per nosaltres no és nou que durant les campanyes electorals surtin a relluir escàndols de candidats, o bé dels partits polítics que s'enfronten o de qualsevol persona que estigui involucrada. Com tampoc és nou que quan les institucions públiques es volen llevar a qualcú d'enmig, l'omplen de rumors i fan una mala imatge i en qüestió de dies ja no saben res i aquest està fora del país. Però és aquesta una pràctica només de l'actualitat?
1: Que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas.
0: Anem avui uns quants centenars d'anys enrere, a l'antiga Roma, ni més ni menys. Tot just després que assassinessin a Juli César. El buit que va deixar la figura de César va ser agafada pel seu net adoptiu Cayo Octavio, qui, com hem dit, després es convertiria en el gran Augusto. Però primer de tot, tot just va arribar a Roma i, mogut un poc per sa venjança intentant cercar els assassins d'en Juli, es va ajuntar amb en Marco Antonio i amb Marco Emilio per governar en el que es coneix com el segon triumvirat. D'aquesta manera, tots tres es van dividir al món romà. Marco Emilio Lèpid va prendre el control de les províncies occidentals, mentre que Octavi va quedar a Itàlia amb la responsabilitat de fer aliances i assentar els veterans de la guerra en la repartició de territori. I finalment va ser Marco Antonio qui va dirigir-se cap a Orient. I allà va ser on es va donar lloc als seus romans, amb la faraona Cleopatra d'Egipte. Una dona, per cert, a qui li podríem dedicar tot un podcast, perquè a mesura que llegeixes d'ella, més interessant sembla aquesta figura. I he de dir que prou malament la deixa la història davant de tot el poder i presència que va tenir dins el seu temps històric. L'historiador Plutarco esmenta que en realitat la Cleopatra no era una dona de gran bellesa, que la gent no s'aturava de sobte per contemplar-la. Però tot i el que deien, la realitat és que Cleopatra desprenia sensualitat, intel·ligència i làbia. La Cleopatra, continua dient en Plutarco, era capaç de xerrar sense intèrprets amb hebreu, etíops, àrabs, siris, medes i pars. Era astuta i sempre ben informada. I va guanyar diversos assalts en el combat pel poder que ella tenia dins i fora del seu país. Tot i que bé sabem, va perdre sa batalla final. Però bueno. Com bé diu Navallejo, el problema de Cleopatra és que sempre han xerrat d'ella des del bàndol enemic. I potser podríem afegir que també homos.

0: En qualsevol cas, Marco Antonio i Cleopatra van ser amants. El poderós general i sa darrera reina d'Egipte van construir una aliança politico-sexual que va escandalitzar a gran part de Roma, transformant-se en un dels grans mites eròtics de tots els temps. Poc envejar, per cert, a la més popularitzada història de Romeo i Julieta.
1: No hi havia València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny.
0: I tot això hagués estat molt bé si no fos perquè el senyoret Marco Antonio estava casat. I no amb qualsevol dona. Estava casat amb sa germana d'en Octavio i amb qui ja tenia un fill, mentre ell s'havia dedicat a tenir bessons amb na Cleopatra. Òbviament, el matrimoni entre el general Marco Antonio i Octavina havia estat un matrimoni estratègic per afiançar el triumvirat i clarament va funcionar, ja que aquest matrimoni li va donar descendència i els triumvirs van estar encara més units. Però tot i això, Marco Antonio no va tardar en tornar a les seves velles costums. I dic velles perquè Marco Antonio ja feia estona que coneixia a la faraona. Doncs casat aquest amb la seva primera dona, ja havia tingut alguns aproximaments amb sa reina d'Egipte. En definitiva, tot un xafarderum històric, com podeu veure.

En tot cas, ser militar i polític romà requeria estar en constant moviment i present allà on et necessitessin. Per això, Marc Antonio anava i venia de per totes bandes del territori romà. La tensió entre Octavino i Marc Antonio ja venia de problemes polítics i desig de governar. Tot i així, es necessitaven l'un a l'altre per poder mantenir-se en el poder. I així va ser com van renovar el triumvirat durant 5 anys més. Això significava que havien d'enviar novament legions cap a Orient. I aquí va ser on en Marco Antonio va tornar a deixar a la seva dona oficial, Octavina, embarassada de la segona filla, i va tornar a Egipte, on la Cleopatra l'esperava per començar la guerra parta. Aleshores, ara vos heu de posar en joc. Marco Antonio fa la guerra per un costat. Lèpido va ser obligat a renunciar al seu càrrec després de ser descobert amb unes maniobres polítiques un poc desafortunades. I aleshores, Octavio es veu tot sol governant Roma. Però ràpidament va trobar una oportunitat perfecta quan en Marco Antonio li va fer arribar una petició perquè li subministrés veterans de les legions estables a la Gàlia i així poder guanyar la guerra. Davant d'això, Octavio li envia flota poc útil i només 2.000 veterans. Fet que va fer comprendre a Marco Antonio que les intencions del primer eren les d'iniciar un nou conflicte civil, per la qual cosa va acceptar la situació i, enfadat, va acabar repudiant a la seva dona, a qui va fer tornar a Roma amb son germà. I és aquí on va començar una campanya de rumors per part d'Octavi. Aprofitant la benentesa per escampar males paraules sobre el seu rival i així allunyar-lo del poder polític i, sobretot, de Roma. El va acusar de ser un home de moral baixa, que havia abandonat a la seva fidel dona i en els seus fills per estar amb sa promíscua reina d'Egipte. El va acusar de mujeriego, de bebedor i, sobretot, el va acusar de ser un mal romà, ja que s'allunyava de les costums romanes inclinant-se cap a gustos més orientals. Un greu crim per l'orgullós poble romà.

en definitiva. No podem dir que na Cleopatra fos la causa per la qual en Marco Antonio i en Octavi començaran a tenir problemes, perquè ella i el general es coneixien tantes. Però sí que podem dir que va ser un detonant clau per enfrontar-los a tots dos, sobretot a partir de que en Marco Antonio es divorciés de Octavi.

0: Recuperem ara sí la carta amb què havíem començat el programa. Podem imaginar que davant de tots aquests rumors, alguns exagerats, altres de ben certs, en Marco Antonio també tenia coses a dir. I és per això que la missiva que va enviar venia carregada de rancor i odi.
1: Però estem cansats i ni tan sols és alguna cosa nova. La nostra relació va començar fa 9 anys. I tu, què? Ets fidel a Lívia Drusila? Te felicit si, quan aquesta carta t'arribi, no te n'has anat en el llit amb Tertúlia, o Terentila, o Rufila, o Sàlvia Titicènia, o totes elles. De debò importa tant qui te la posi dura.
0: Fins aquí el programa d'avui. Postdata. S'acomiaden de voltros en Xec Pons i en Andrea Iomburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí, escrivint la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric, qualcú guardarà memòries.

0: Bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Bueno, jo, la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, que és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes d'aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Tornant a les totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
3: Con la tom de toro de Gómez, con la po de pollo de mierda, nace nuestro amigo el topo Andrés, defensor de la Edad Media. Y si lo sé, no vengo y sabe ni ganar. No sirven los guantes ni para cagar. No le gusta nada la leche desnatada, pero ese compra unas abarcas coloradas. Con la top de Torre de Gómez, con la po de pollo de mierda, nace nuestro amigo el topo Andrés,

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

0: gàbia de l'animalot, perquè si la mous els picarolets tot sonarà.
1: I sabeu què va passar? Idò, en Bernadet, que era tan valent, va trobar l'animalot verd, però la

0: jo.
1: I els gegants tornaren a cavall de ses quatre forces a en Bernadet, i ell va abraçar la flor del món i fugir amb ella. Va agafar s'espasa de Roldan i s'anima de part i partien fora, deixant els gegants badar.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de la Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts al port. La Mà de Contes avui arriba al seu desè programa d'aquesta segona travessa. I per tant, podem dir que estem en el programa número 20. 20 trobades al voltant dels contes. Felicitats a totes i tots els que seguim aquí, al voltant del foc que encenen ses històries. Gràcies. Gràcies per regalar-vos aquests moments, per estimar els contes tant com jo i per deixar-nos entrar a la vostra intimitat allà on sigueu que ens escolteu. Avui ens ho mereixem i per això ens posarem un poc romàntics. La Mà de Contes va néixer a partir de l'amor. L'amor de moltes persones per allò que fan, començant per jo i els contes, però també per totes aquelles persones que estan darrere de Radio Far i que també viuen enamorats de la cultura i d'allò que fan. I vosaltres? Vosaltres què? Esteu enamorats o enamorades? Potser d'allò que feu, o potser d'alguna persona, o de la vida mateixa? Com diria Lope de Vega, quien lo probó lo sabe. M'encanta aquest poema. Va, compartim-lo, sí. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Ay, marineras, marinés, l'amor és tota una aventura. I d'amors n'hi ha de tot tipus. Jo us convido a que aneu a guaitar el llibre Amor, d'Ana Raquel Díaz Reguero, que comença dient: l'amor està per tots els rancons de la realitat i la ficció, desafiant a la cordura, desatenent a la gravetat, rient-se de qualsevol ciència que intenti cercar una explicació. No existeix manera d'escapar d'ell, i no entén de regles, ni lleis, ni perós, ni perquès. Xerren tots els idiomes, amb la mateixa llengua. No aprèn dels errors i s'entrebanca amb la mateixa pedra una vegada i una altra i una altra i una altra. Està present en totes les modalitats de l'art, en totes les carícies del planeta, en tots els racons del temps. No es pot viure sense aire, ni es pot respirar sense amor. Què en penseu, vosaltres? Al final, hi ha amors de tant tipus. Amors a primera vista, amors pendents, amors obsessius, mal d'amors, amors idealitzats, desamors, amors racionals, amors d'àvia, amors de mare, de pare, amors que desfullen margalides, amors de somriures tontos, amors a la carta. Quin amor viviu vosaltres? Quin creieu que falta en aquesta llista? La Mà de Contes tanca aquesta temporada plena d'amor. Amor pels viatges, per les històries, per les trobades en els contes. Per tots aquells que esteu enamorats, per aquells que no dormiu, per aquelles que potser esteu enamorades de la vostra feina, pels que dormiu sols o acompanyades, pels que abraceu el peluix perquè no voleu tenir por. Per totes i tots, el conte ja és aquí. En Maties té un taller de cors. En una estufa de llenya escalfa els cors gelats i amb una agulla de plata cus els cors trencats. Amb unes pinces d'oblit ajusta l'hora d'aquells cors que s'endarrereixen perquè així no es posin tristos amb els records del passat.

capritxosos, cors transparents, cors de tots tamanys, de totes formes. I quan acaba un, el guarda en una caixeta de fusta que tanca amb clau. I quan arriba la primavera, en Maties, nerviós, treu el cor de la caixeta, l'embolica amb molta cura i camina, que caminaràs pel caminet que du a la casa de la muntanya. I resulta que en aquella casa hi viu na Beatriu. Cada primavera, en Maties la visita amb un cor sota el braç. I aquest és el seu secret. En Maties fabrica cors per a ella, perquè na Beatriu és una dona que no té cor. Ei! Pica sa porta amb un missatge d'amor que sobresurt de les butxaques. Ella no li fa cas. Agafa el regal i el deixa damunt d'un prestatge i amb la mirada freda del que no té cor l'acomiada des de la finestra. I trist i capcot, en Maties torna al seu taller amb el pit un poc més buit. Perquè na Beatriu no ho sap, però resulta que en Maties, en cada cor que fabrica, amaga un trosset del seu, del cor de veritat. Un vespre de tardor, quan estava a punt d'acabar el regal per ella, en Maties va obrir el seu pit i es va espantar al descobrir que només li quedava un trosset de cor. I a partir d'aquell moment, al taller van deixar de sentir ser sorolls estranys i les seves portes no es van tornar a obrir. Tothom es demanava què havia passat amb l'home que arranjava cors. Quan va arribar la primavera, na Beatriu no va rebre cap visita d'en Maties. On s'haurà ficat aquest home? Es demanava estranyada. I finalment, morta de curiositat, va davallar de la muntanya. En arribar va veure que la porta del taller estava tancada. Na Beatriu va girar el pom de la porta, ja oxidat, i va descobrir en Maties a la seva cadira, immòbil com una estàtua, amb la cara sèria. I el seu pit era buit. Damunt la taula, entre la resta d'obres a mig acabar, brillava un últim trosset del seu cor. «Maties, què has fet, bon home?» va cridar na Beatriu espantada i va sortir corrents pel camí cap a la muntanya. Poc després, va tornar amb tots els regals que en Maties li havia fet al llarg dels anys i un a un els va llançar contra la paret, esmicolant-los per complet. Amb molta cura, va cercar els trossets de cor d'entre les restes i amb l'agulla els va anar cosint fins que va tenir el cor que va col·locar al pit d'en Maties. Quan aquest va obrir els ulls, primer de tot va pensar que estava en un somni. Na Beatriu el tenia entre els seus braços mentre l'acariciava. Però va durar poc el somni, perquè just ella va veure que en Maties es recuperava, el va cridar. «Mai més em tornis a espantar d'aquesta manera, Maties!» I fent un cop de porta, va partir. Però en Maties li era igual. Després d'aquells minuts als braços d'aquella dona, els mesos van passar ràpid. I la primavera va arribar. I aquell bon home va tornar a la casa de la muntanya amb els ulls plens d'estrelles i un altre cor sota el braç. La Beatriu va acceptar el regal sense gaire entusiasme. I sense donar les gràcies va deixar el regal al prestatge. Entristit, en Maties va tornar al taller. Pensava que aquest cop seria diferent, però ell no va veure que ella seguia darrere de la finestra. Amb un petit gest, semblava un somriure un poc entremaliat. I és que resulta que ella també tenia un secret. Quan havia arranjat el cor d'en Maties, s'havia guardat un trosset per ella. Un trosset que guardava ben a prop del seu cor, amb el qual na Beatriu estava aprenent a somriure darrere la finestra. I des de llavors esperava amb alegria que en Maties tornés cada primavera. El taller de cors d'Arturo Pérez.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Rondalles i llegendes de Menorca. Sa ciutat de parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, es palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen sa ciutat de parella. Sa ciutat de parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mà. Sa llegenda explica que fa molts i molts anys parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de s'altra. Volien ser ses més polides del món. I al final van ser encantades totes dues. A sa ciutat gelosa

0: rosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Per ella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra s'arés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lutet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar les res. Les res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar la terra. Quan l'al·lutet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Les res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa, que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lutet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat, el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lutet, en vez d'agafar el caminet cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lutet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: «Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva». L'amo i el missatge li van dir: «Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida». La ciutat de parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encanteri s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.
1: Radio Far

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale, sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè a la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com, jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com, sempre desgràcies, i és com, no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar bueno, com una història quasi màgica i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G., descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

ens importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el circo se'ns

dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del vas sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són,

la veu en el rum-rum del motor, un blur escalfat en un piano sol. Sona l'orgue de l'adeu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat

La calcinera, la història oral de la calç a Menorca. Capítol 1. La calç, una mirada històrica.

0: Santa Joana Pons a casa meva. Aquí, a Menorca, tenc una casa. Parets de calç, teules vermelles i les finestres que alegres s'obren a un camp molt vell de tanques verdes. És aquesta una descripció senzilla, íntima, idíl·lica, parcial de ca nostra. Però tot i aquesta superficialitat, sí que reflecteix un dels colors més característics de l'illa, el blanc, i més concretament, el blanc de la calç. A continuació escoltarem a Toni Camps, autor de la fitxa, el calciner, la producció i els usos de la calç de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca.
1: El primer eslògan publicitari que es va fer quan va començar a entrar el turisme a Menorca en els anys 50 se venia a l'illa com la Isla Blanca i Azul, azul per la mà i blanca per l'arquitectura, que és blanca com Eivissa, a diferència de Mallorca, que és una altra història. A Menorca la blancor és un tret que ens identifica i amb el qual els menorquins ens sentim molt, molt arrelats. De fet, la calç ha contribuït a la definició de la de l'arquitectura vernacla menorquina, l'arquitectura popular, i en certa manera la calç ha contribuït a configurar el paisatge de Menorca, amb els que els menorquins ens sentim tan orgullosos i amb els que ens sentim tan identificats. És a dir, que la calç està estretament lligada a la cultura menorquina.
0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: És una activitat que roman en la memòria col·lectiva de la gran majoria dels habitants, arrelada fortament a l'illa fins al punt de poder dir que la calç és un record, un eco provinent d'època talaiòtica, associat als primers rituals de la mort ara fa més de 3.000 anys.
1: L'evidència més antiga que tenim d'usos de la calç a Menorca mos la proporciona l'arqueologia i se relaciona amb contextos funeraris de les grans necròpolis d'Hipogeus, coves artificials excavades en els penya-segats del litoral de Menorca, dels litorals, de les cales i dels barrancs que precedeixen a les cales, sobretot a les cales del sud de Menorca, el focus d'atracció turística, que la gent hi va per nedar, per prendre el sol, i no hi va per veure les innumerables necròpolis que tenim a totes les platges de Menorca, sobretot a les del sud.
0: Els primers pobladors de Menorca arribaren al tercer mil·lenni abans de Crist, en l'època del Calcolític, tot just fa 5.000 anys.
1: I sabem que en aquesta època els menorquins, els primers menorquins, practicaven sinumació dels cadàvers, és a dir, enterraven els cossos dintre dels espais destinats a aquest fi. Però a partir de mitjans del primer mil·lenni abans de Crist, És a dir, cap als 500 abans de Crist, més o manco, s'introdueix una novetat dintre dels rituals d'enterrament de la cultura indígena menorquina, que és l'ús de sacals, dels enterraments. Això ocorreix en el període que denominam, el que denominam el període post-talaiòtic, que és el període que va des del final de l'època talaiòtica, cap als 600 abans de Crist, més o manco, fins a la incorporació de Menorca en el món romà, que en el cas de Menorca té lloc en el segle II abans de Crist.
0: El ritual d'enterrament amb calç data entre el segle V i II abans de Crist.
1: Els rituals que es practicaven bàsicament eren dos, els que estan documentats. Un ritual era dipositar el cadàver dintre d'aquest tipus de coves, d'aquest tipus d'hipogeus, l'espai funerari, acompanyar, bé, vestits amb el seu indumentari, acompanyats del seu aixovar funerari, i després, una vegada col·locat, li tiraven calç en pols, i després ho banyaven tot amb aigua. Supos que aprofitant les propietats càustiques de la calç quan te la hidrates amb aigua i pensant que per accelerar la consumició de les parts blanes del cos i a la vegada desinfectar les coves, perquè us heu d'imaginar que en aquestes coves podien trobar enterraments en diferents estats de putrefacció, és a dir, que devia ser realment horrible. L'altre ritual és molt curiós perquè era la incineració en calç. I això consistia en col·locar els cadàvers damunt unes pires funeràries de material vegetal, es col·locaven allà, vestits amb el seu indumentari, amb els seus aixovars personals, i el que feien era, abans d'encendre el foc, damunt els cossos col·locaven terrossos de calç, calç en pedra, o també es despolvoratjaven en calç, encenien la pira funerària, i a mesura que el foc anava consumint les parts blanes del cadàver, la calç s'anava fonguent damunt el propi cos, esperaven que la totalitat del cos hagués cremat i tota la totalitat de restes vegetals s'estiguessin cremats. Una vegada consumit, ho deixaven refredar, i una vegada fred, el que feien era recollir els conglomerats de calç petrificada mesclades amb els restos dels ossos i els restos dels aixovars funeraris, ho recuïen i ho dipositaven dintre d'aquest tipus de coves a l'espai funerari. No sabem prou bé de per què empraven un o altre ritual amb la calç, ni tampoc la creença que hi havia darrere, però tot apunta que serien costums establertes pròpies dintre de cada grup familiar, dins cada clan familiar, pot segons la tradició de cada família.
0: Així, des de la prehistòria s'ha emprat la calç. A més, els menorquins d'època post-talaiòtica vivien en cercles post-talaiòtics.
1: Aquest tipus de cases seguiran habitades, al llarg de l'època post-talaiòtica, seguiran habitades com a reductes rurals en època romana i seguiran habitades al llarg de tots els segles en què Menorca forma part dels territoris de l'Àndalus, durant l'època andalusina, que en el cas de Menorca dura fins a finals del segle XIII, en què Menorca s'incorpora en els territoris de la Corona d'Aragó. És curiós perquè aquestes cases, al llarg de tot el temps que van estar en funcionament, des d'època post-talaiòtica fins al segle X, en què Menorca segueix sent musulmana, s'hi van fent reformes, s'hi van fer adaptacions per tal d'adaptar-les a cada moment, i en aquestes adaptacions veiem l'incorporació de sacals com a material de construcció, que no havíem trobat ja en època prehistòrica. Per tant, és una època, ja l'època romana i l'època musulmana, en què sacals és una matèria primera vigent ja a Menorca i generalitzada en tot el seu context, en l'àmbit de la construcció. És a dir, que surt ja mos ve d'època molt antiga. Després, comentar-vos, idò, que des d'època prehistòrica fins a època andalusina, la calç es presenta a Menorca. I després, al llarg de l'època medieval, fins a l'època moderna i l'època contemporània, l'evidència de surs de sacals al llarg de la història es fa patent a les fonts documentals, en els arxius, i també en el patrimoni immoble de Menorca, de totes les èpoques. Tots els monuments que tenim d'aquestes èpoques utilitzen sacal com a ingredient fonamental per construir. És a dir, que és vigent des de sempre a Menorca. Sigui com a morter, sigui com a revestiment, sigui com a costum d'encalar.
0: Però ens hem avançat un poc. Què és la calç? Per a què s'empra? La calç és un mineral de la classe dels òxids que s'obté de la cocció de la pedra calcària, principalment l'òxid de calci o calç viva, que és la calç no hidratada. El seu ús s'associa principalment a oficis relacionats amb la construcció, per les múltiples aplicacions que se li poden donar i pels molts avantatges que presenta davant de productes més moderns de naturalesa sintètica o de fabricació industrial, que amb el pas del temps resulten ser més inestables. Així mateix, fora de la construcció, també té, o tenia, les seves aplicacions.
1: Si ho començàvem a constatar ja, els estudis històrics que ja has fet sobre el tema, que en el segle XX, en els ports de Menorca, sobretot en els ports de Moll i de Ciutadella, que eren els dos ports comercials de l'època, a partir de la dècada de 1910, ja comencen a arribar ja en quantitats materials de construcció, de fabricació industrial, sobretot ciment Portland, guix, escaiola, calç, i són uns materials que van creixent en quantitats al llarg de les primeres dècades del segle XX i creixen de manera exponencial l'arribada massiva d'aquest tipus de productes a partir de la dècada de 1930 i 1940, el que fa que el propi vagi progressivament en detriment.
0: De les pedres de la volta, és a dir, les més grosses, s'obtenia la calç de terròs que era de bona qualitat. I del reble, és a dir, de les pedres petites, en sortia la calç de grava o fosa.

0: els darrers calcines que hi havia en actiu, de ser calç de terrors i de ser calç de grava, comercialitzaven tres tipus de calç, que són els darrers tipus que es van produir a Menorca. Per una banda, la calç de terrors, que es venia ja en sacs preparats, que compraven els menors i compraven les dones per encalar a casa seva. Després també se venia la calç triturada, que era la calç que es triturava amb una màquina trituradora, amb una mola, en la calç de grava, la calç més flaca, i després hi havia la calç que es venia hidratada, que ja es venia amb aigua preparada, que només havies d'emprar-la, no? Havies de mestre hidratar. Són aquests tipus que es venia.
1: Els diferents tipus s'empraven per fer aglutinant de morters, revestiments de paret i per encalar.
0: I a Menorca les manobres feien dos tipus de paleta. En la calç feien la paleta comuna, o paleta negra, que deien les manobres, que era una mescla de calç hidratada amb arena de terra, extreta de les canteres, de les pedreres d'arena de Menorca. Amb això feien morters i feien revestiments grollers. I després hi havia la paleta, el que es diu és la paleta d'estuc, que es feia amb pasta d'estuc, que era amb el solatge de la calç hidratada, llevant l'excedent d'aigua, es feia una pasta molt fina, que se mesclava amb pols de màrmol i arena de platja, arena blanca de les platges del sur, i se feia com una espècie d'estuc, molt similar a l'estuc venecià, molt lluent, que s'aplicava, avui en dia fa un poc de llàstima, perquè si ja l'aplica a cases humils, quan era un estuc que estava pensat, concebut, per edificis de la noblesa o de la burgesia maonesa, i sobretot és un tipus d'estuc que trobam a les cases humils a habitacions especials. Solien estar en el rebedor, a la sala principal, a vegades en dibuixos, a vegades amb efectes marmoris, però que en un moment donat decideixen amb l'enquinaró, és a dir, recuperar la tècnica antiga d'encalar en calç per els problemes de salubritat que molla aquesta mescla i la pròpia salubritat de la pedra local, que és una pedra molt problemàtica. Però que tenim molt de problemes en la salinitat de la pedra i en la salinitat dels materials.
1: Escoltarem ara el testimoni de Jordi Pons, el darrer calciner de Menorca.
2: La calç, per exemple, banyada, s'emprava per pintar, tant per pintar com per donar estucs, i després la calç en terrors.
3: Sí, aquesta, la terrors, la posaves a l'aire o el que sigui, se te fa malbé.
2: No, havia d'estar tancada o dins un bidó hermètic o dins una bossa de plàstic. O sa. Sí, la calç, el moment que la tens feta, el moment que el sac se romp un poquet de soia, ja veuràs que se començava a desfer. Però, bueno, normalment la gent que te compra torrols perquè li agrada banyar-la a ell, i després feien també una calç amb pols, i molta gent l'emprava per posar les plantes o les arbres, es fa de fungicida, com si posessin sofre o pedra blava, o sí. Que, de fet, el que se feia bastant era mesclar sofre, pedra blava i calç. La calç, una cosa que va bastar bé és quan feien la típica teulada aquesta menorquina o la l'àrabe aquesta que diuen, pues, si empres ciment tot sol, pues, el ciment a vegades estranya i trenca. I amb això també semblava molt la calç. Una de les coses que, bueno, molta gent la comprava i era per mesclar amb el ciment de les teulades perquè quedava més tova i quedava bé. I després, gent també pels arbres, molta gent que o líquida o en pols, també anava molt bé. O per les tomatigueres, o per melons, això també té la capacitat de que xucla molt l'humitat. I clar, segons quin bitxos, una volta hi lleves l'humitat, ja no... Primer, ells no viuen, i també és amarga, no els agrada anar a pigar mossets allà i això. També anava bé per desinfectar l'aigua. Això és el cisterna en aquell temps, agafava un sac de saca, amb quants torrossos de calç, i els mullaves dins la cisterna allà penjat. I allà automàticament... veus el fondo, o sigui, és una cosa... Ja creureu.

Ara us contaré com faig jo sarrop i escarabassat. Perquè per fer carabassat, primer hem de fer sarrop. I jo vaig fer, sobretot, figues de moro pelades i figues de cristià. També tenia un cosbrós de rem i també li vaig posar. O sigui que en total vaig posar 8 quilos de fruita, 19 litres d'aigua i 1,5 quilos de sucre, perquè això, com que ha de bullir moltes hores, l'aigua se va evaporant, fins que té color un poc marrón. I a vegades, si resulta que s'ha evaporat massa perquè cuida veres, s'hi ha d'anar afegint un poquet d'aigua. I va bullir unes 6 hores o quasi 7. O sigui que quan tens arrop fet, s'ha de colar amb un fogacer, un colador molt fi, perquè el que serveix és el suc. L'altre després ja no, ja ho tirem, diguem, perquè està tan bullit que no. Jo, per fer aquesta quantitat només d'arrop, vaig fer 6 pots, pots que devien ser de mig litro. Vull dir que és una cosa que poses molt, però al final cou moltes hores i se va evaporant.

0: Però després, quan tens arròs fet, per fer escarabassat, vaig posar 5 quilos de calç, anys més enrere, feien calç de terròs, que la fonia. Però avui ja no sé si n'hi ha. I vaig comprar calç d'aquesta fusa i la vaig posar... era una ferrada d'aquestes de pintura i vaig posar el resto quasi fins dalt d'aigua. Allò, clar, ho remenes un poc, però després ho deixar que se posi la calç baix i quan l'aigua de damunt ja està clara, diguem, doncs has de treure l'aigua aquella i la fruita que han de posar en el carabassat l'han de posar amb aquesta aigua de la calç. Tot una nit ho vaig tenir jo. Jo vaig posar meló, síndria, jo me'n record que anys darrere posava nubresínia també, però jo nubresínia no m'agradava. I el que és meló i la síndria s'ha de llevar el tros que menjam, que mos menjam, diguem, aquell tros no serveix perquè és moll i se fondria. I el tros que queda, diguem, se posa fort i encara que cogui, hores després, queda cruixent sempre. Després ho has de fer ben net, amb aigua clara, i tirar-ho dins el rob i ha de tornar a posar-se a coure. I el que és carabassat és millor que cogui tapat, si pot ser. Ha de coure fins que és quasi negre, un marró molt fos, molt fos, i el suc va tornant un poc espès. O sigui, ha de ser una textura així com de mel fusa, una cosa així. O sigui que això és procés, és llarg, és molt llarg perquè són moltes hores, però ja m'agrada molt per fer bunyols, per exemple, buats en sarrop i escarabassat, pues, també és molt bo, que no és una cosa que no menges molt perquè és potent el gust que té.
1: La calç ha viscut períodes en els que s'ha emprat molt i d'altres en els quals el seu ús s'ha vist reduït, sobretot perquè ha hagut de lluitar contra el producte forà, industrial i més barat. El que ve de fora sempre és millor, et sol sentir a l'Illa.
2: Si començàvem a constatar ja els estudis històrics que ja has fet sobre el tema, que en el segle XX, en els ports de Menorca, sobretot en els ports de Moll i de Ciutadella, que eren els dos ports comercials de l'època, a partir de la dècada de 1910, ja comencen a arribar, ja en quantitats, materials de construcció, de fabricació industrial, sobretot ciment Portland,

0: indústria tradicional. Tallers de sabaters, moneders de plata, indústria mecànica, alimentària i de teixits. Una indústria que a poc anirà perdent força per la irrupció del turisme.
1: Sí que a Menorca veiem que a partir de la postguerra, sobretot en els anys 40, a partir dels anys 40, els oficis vinculats amb la, els oficis tradicionals vinculats en l'àmbit de la construcció viuen una certa, un cert esplendor, una certa revifada, com es reactiven, i es mantindran d'una manera més o menys bona salut fins a la dècada dels anys 80. És a dir, que a Menorca la pèrdua dels oficis tradicionals s'ha allargat més en els temps. Ja tot va de com més a poc, sempre anem un poc més enrere de tot. I això es deu, bàsicament, per una banda, en el creixement demogràfic que es viu a Menorca i a la resta d'Espanya també, a partir dels anys 50, en certa manera propiciat per un turisme incipient que du a la construcció de les primeres urbanitzacions, se mou l'economia de la Menorca de l'època, i sobretot hi ha una reactivació dels oficis tradicionals, entre ells de calciner, perquè a Menorca, i això és un poc el que en certa manera mos va salvar de l'especulació urbanística que es va viure a Mallorca i a Eivissa, va ser que entre els anys 50 i els anys, podríem dir fins als anys 80, hi va haver un repunt, un desenvolupament molt important de l'indústria a Menorca. El turisme va quedar com una cosa secundària i no es va començar a moure com el motor principal de l'illa fins a partir de finals de la dècada dels 80 i principis dels 90. Clar, això fa que la indústria fes que la necessitat de construir fàbriques, això va crear una nova classe benestant, construïen cases a cors amb les necessitats d'aquell moment, la gent se construeix segones residències... Bé, és un context que afavoreix el manteniment, sobretot de l'ofici de calciner, en detriment també de que sigui suplantat per altres economies com la del turisme, que en el cas de Menorca se va retardar, però finalment han caigut dins l'espiral. Una vegada desmoronada l'economia tradicional, han caigut com el resto, com Mallorca, a Eivissa. El que els economistes diuen la balearització de Menorca, és a dir, el mateix camí que han seguit els altres.
0: Quan el turisme es va establir a Menorca, va anar desplaçant a poc els oficis artesanals, més costosos, feixucs i sacrificats, a favor d'una activitat econòmica més còmoda, amb els mals de cap justos i que semblava prometre el paradís per a tothom.
1: En els anys, finals dels anys 80 i en els anys 90, l'ofici de trencador, que és l'ofici vinculat a l'extracció de la pedra per construir, la pedra local, i l'ofici de calciner ja són oficis residuals. Va ser l'època en què jo vaig poder entrevistar encara molt d'alguns calciners que encara feien calç, o calciners que s'havien jubilat però que coneixien perfectament les tècniques que es desenvolupaven en temps antic. Mos trobam, però, que l'ofici va en retrocés fins... ja entrat al segle XX, bàsicament sobreviuen dos calciners a Menorca, que són els darrers testimonis que han tingut. Per una banda, tenim, no sé quina imatge ve, tenim la família Mesquida, que va ser una família molt coneguda, Ciutadella, que havien transmet l'ofici de generació en generació, de pares a fills. Ells tenien esforç de calç a Ciutadella, a les afores de Ciutadella, i ells desenvolupaven un sistema de producció que combinava la elaboració tradicional amb es vespre, en lloc de vetlar el forn, durant el procés de cocció, li fotien metzina, perquè allò es mantingués encès. És a dir, empraven un sistema més tradicional, ja mig mecanitzat. La família Mesquida, eren coneguts com la família Barraca, de mal nom, van mantenir el negoci fins a la crisi del 2008, en què van dir... Això ja no mos dona, i ho van abandonar. I de fet, el darrer calciner que en actiu que hi ha hagut a Menorca, que és en Jordi Pons Marquès, Ell va mantenir un forn actiu, com aquests que veiem aquí en els gravats de l'arxiduc, seguint procediments tradicionals.

0: incondicionals, fins que va veure que, per l'esforç i la feina que li duia, més valia la pena deixar el negoci. I justament jo quan feia les fitxes de l'inventari, del patrimoni total immaterial, me va coincidir amb el Covid, vaig dir que això era amb ell, no el conec jo, vaig ser amb ell per telèfon perquè no ens podíem moure de casa nostra, i m'ho va dir, diu, no, he tancat. Vull dir que va tancar, el Covid el va precipitar cap a deixar de produir calç a Menorca.
1: Bueno, és una feina poc complicada. Clar, si tens així en petit, bueno, si aguantes, però clar, arriba aquí te canses. Perquè, bueno, també avui en dia ja... Jo no diré impediments, perquè jo al final no me'n van posar cap mai. Però clar, hi ha molt de temes de foc, hi ha després hora de comercialitzar, és de mester, bueno, unes analítiques, tal i qual, i bueno, és complicat. I clar, si tu tens molt en petit, arriba aquí ja has de complir una sèrie de requisits que vas, no surten a compte, com aquí diu. Però sí, és una cosa molt polida i des de l'Ego és una llàstima que ningú ho faci. Però...
2: Avui en dia, a Menorca, els forns de calç són vestigis que romanen al costat de runes prehistòriques i els nostàlgics n'han d'emprada industrial i vinguda de fora. Una calç que, pel que diuen els menorquins i menorquines que hi han fet feina a fons, no té ni la qualitat, ni el color, ni l'olor de la calç de l'illa.
0: És a dir, que el programa actual a Menorca és bastant lamentable, tinguent en compte la importància que ha tingut la calç. Primer perquè ja no hi ha cap calcinent actiu, ni un. Quan té una tradició que s'havia mantingut, havia sobreviscut fins al segle XXI. I en segon lloc, perquè la calç que es comercialitza avui a Menorca, durant tots aquests anys molta gent encara disposava de calç d'en Jordi i era una calç que s'anava guardant perquè era una calç de molta qualitat. Però progressivament tot el que va produir aquest senyor s'ha acabat i ara ja mos arriba de manera massiva la calç de fabricació industrial i és que actualment sempre a Menorca. De totes maneres, els professionals que es dediquen encara a emprensar calç, els pintors, diuen que la calç de fora no té la qualitat. Ni l'olor, ni el color, ni aquell efecte desinfectador que tenia la calç menorquina. Suposo que és un poc de xauvinisme nostre, però això és el que diuen, que el nostre és el millor.
2: En aquest capítol de la calcinera hi han participat Antoni Camps, llicenciat en Geografia i Història, especialitzat en prehistòria, història antiga i arqueologia, i també en Jordi Pons, pagès i darrer calciner de Menorca.

si el teu vell capità s'ha acostumat a la terra ferma.

0: Bones, benvingudes, benvinguts.
1: Som a Radio Far i estàs escoltant
0: Arizones.

0: Mary Jane era el nom de la prostituta de Úbeda, la única prostituta que hi havia en el poble de la cantant Zahara quan ella era petita. I aquesta cançó que estem sentint rep el mateix nom, es titula Mary Jane. És un dels temes del seu últim disc, Puta. Sí, es titula així, Puta. En aquest disc, catàrtic i alliberador, l'autora exposa les seves misèries de fieta i adolescent quan va ser víctima de bullying, d'abusos sexuals i maltractament psicològic. Entre d'altres coses, els seus companys d'institut li deien Mary Jane, puta. I això era una de les coses més lleugeres que li van arribar a passar. Avui, amb 38 anys i després d'un llarg camí i una carrera musical no exempta d'abusos, Nazahara s'ha reapropiat d'aquell mal nom, d'aquella paraula, per exorcitzar tots els mals que va patir i, per fi, sentir-se orgullosa de qui és.
1: Recordemos que en la gira de presentación del disco en Toledo, Vox presentó una queja porque el cartel de promoción, que mostraba a Zahara vestida de virgen con un bebé en brazos y con una banda en la que se podía leer puta,
0: ajá,
1: les resultaba un poco ofensivo y el promotor lo acabó retirando. Magda y yo tuvimos la suerte, la oportunidad de ver la presentación de su versión, de la versión electrónica del disco Reputa. Y yo creo que coincidimos en que pocas veces hemos visto un concierto tan potente. Olé por esta puta.
0: Sí, veure com, bueno, com aconsegueix realment compartir tant i reinventar en art i en lletres precioses i en una música que te transporta, no? Tant dolor. O sigui que sí. Olé per Nazar.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Sí, sí.
1: Uno de los mejores conciertos que he visto en el año seguro y en los últimos 10 también.
0: Escoltau el disc, escoltau el disc.

0: Dona de la vida, dona de mala vida, bagassa, dona mundana, meretriu, cortesana, ramera, verganta, pepa, meuca, marfanta, prostituta, puta. Tots aquests són noms, sinònims, insults, diferents maneres per xerrar d'una mateixa cosa, d'una dona que es dedica a prostituir-se. Esputo, en canvi, només té un sinònim, xaper. Sempre l'hem conegut com l'ofici més antic del món. En lloc de relaxar-nos, això hauria d'escandalitzar-nos. Relativitzar, normalitzar un intercanvi econòmic, monetari, a canvi de sexe, no mos enganem, és relativitzar i normalitzar una forma d'esclavitud. A canvi d'un càrrec a sa cartera o a sa targeta bancària, els puters deixen de tenir un càrrec de consciència. Perquè escollida o no, la prostitució no deu ser una pràctica que es pugui viure amb lleugeresa. Que els teus clients te penetrin, sovint a qualsevol part del cos, que te demanin pràctiques excessives que possiblement la seva parella o amants no li deixen fer realitat, o haver de tenir una relació íntima amb una persona que gairebé segur no els generi cap desig, no deu ser una rutina o una forma de vida gens fàcil de dur. La prostitució és una realitat. És un negoci i és un tabú d'allò més ben duit. Les xifres són esfereïdores. La prostitució és una problemàtica social que afecta milions de dones a tot el món. Segons l'Organització de les Nacions Unides, més de 5 milions de dones són víctimes de la tracta amb fins d'explotació sexual. Segons la ONU, també es preveu que probablement per cada víctima enregistrada n'hi ha al manco una vintena més que no apareixen a les estadístiques. En aquestes xifres hi hauria que afegir també les dones que exerceixen la prostitució de forma suposadament lliure i voluntària. Són una minoria, efectivament, però també les hem de comptar. El delicte per tracte d'éssers humans, la delinqüència organitzada al voltant del món de la prostitució, està tipificada per les lleis, per els convenis i els tractats internacionals. Però no hi ha cap llei establerta a nivell internacional en contra de la prostitució. Així i do, cada país estableix el seu marc legal, en la majoria dels casos, omitint la seva pròpia realitat local, evitant la discussió dins de l'esfera política i mantenint la prostitució en un marc de legalitat. A legalitat, com és el cas del nostre flamant país, Espanya. Aquí la prostitució no està prohibida, ni permesa, no està perseguida ni publicitada, simplement està en un limbo. En resum, fem veure que no hi és. Espanya és el tercer país del món en consumició de prostitució. Sí, ho heu sentit bé. El tercer país del món. La relaxació és tan severa que, mos agradi o no, tothom en el nostre voltant tenim qualque amic, conegut o familiar que al manco ha anat una vegada de putes i no passa res. Me fa mal dir tot, eh? Sí. Sí, estic llegint un guió, però realment estic dient coses que me fan mal dir, fins i tot, i me fan remoure un poc la panxa. Però seguim. El sistema s'engranatge de la prostitució mundial revela que la immensa majoria de víctimes de tracte sexual són dones o fietes, adolescents. Podem dir, idò, que ens trobem davant d'una qüestió de gènere. Les dones són les prostituïdes i els homes, en general, són els demandants o els proxenetes. També hi ha homos putos o xapers, sí, no ho negam, però la gran majoria de la prostitució la practiquen dones per a satisfer les necessitats, capricis i deliris d'homos. No existeix un perfil concret de demandant de prostitució. Qualsevol edat, qualsevol classe social, nivell educatiu, feina, raça i origen. L'únic en comú que tenen els consumidors de prostitució és el gènere masculí i que han estat educats en una societat heteropatriarcal i masclista. La mirada de la societat, a més, crea un estigma i una discriminació entre les dones perquè podem distingir les decents i les indecents, les esposes i les prostitutes, les respectables i les humiliables, les honrades i les perdudes, les privades i les públiques. Aquesta mirada no és baladí, perquè també exerceix un tipus de violència. El focus del tema de la problemàtica, que curiós, recau sobre la víctima, la prostituta, i el gran oblidat és el client, el demandant del servei, el que fa que realment existeixi. Com dèiem, Espanya és el tercer país del món en consumició de prostitució. Les xifres a les Balears són molt descriptives. Segons un estudi fet el 2020, encara en plena pandèmia, encarregat per l'Institut de la Dona de Balears i dirigit per la Universitat de les Illes Balears, el negoci de la prostitució mou només a la nostra comunitat autònoma de vers 70 milions d'euros l'any. Aquest estudi xifra en 90.000 el nombre d'homes que consumeixen prostitució i al voltant de 2.350 dones prostituïdes, entre les quals el voltant del 50% són víctimes de tracte. A la nostra illa, a Menorca, Metges del Món va fer també un estudi a finals del 2020, encarregat per l'Ajuntament de Mó i finançat per l'Institut Balear de la Dona. Coordinat per Nabelén Matesanz i dirigit per Susana Vicente, a l'estudi es va constatar l'existència de 12 pisos a dos barris prop del centre de la ciutat, on feien feina fora de temporada al voltant d'una cinquantena de dones. S'estima que en temporada alta aquesta xifra es triplica. El tancament progressiu de clubs del Terne a Menorca i l'evolució de la pandèmia van fer que la pràctica s'anés ocultant cada vegada més i així dificultant-se el seu control. Avui, les prostitutes treballen en pisos, s'anuncien directament a internet, a aplicacions de cites o fins i tot per WhatsApp. El perfil majoritari és de dona immigrant i amb estança temporal a la illa. Entre les entrevistades, el 40% es trobava en situació irregular, el 13% no estaven empadronades en lloc i el 32% ni tan sols tenien targeta sanitària. Es conclou que la majoria d'elles consideren la prostitució com una eina temporal per poder executar o portar a bon terme el seu projecte migratori, abans de forçosament haver de tornar al seu país d'origen quan se'ls acabi el visat, o bé a l'espera de trobar una oferta laboral més digna. Algunes d'elles, sempre segons l'estudi de Metges del Món, van ser enganades per familiars o compatriotes i d'altres s'hi dediquen per manca de més oportunitats.
1: Bueno, la verdad que estos datos que das son como poco increíbles, porque bueno, uno camina por las calles de Mahón o de Ciudad Vela y no es como que no tiene idea, ¿no? Piensa que es una cosa que es un poco del pasado, de los sitios estos así un poco míticos, pero parece que eso se hubiera acabado.
0: Sí, porque es invisible, ¿no? No es que sí. Tú y yo nos surtiguem al carrer tampoco, no, sino que realmente no veu aquesta realitat, ¿no?
1: Sí, no se ve en absoluto. Bueno, yo creo que también un poco amparado por el hecho de que existe, bueno, que desde que existe internet es todo más oculto y, exacto, y también más sí. fácil. También más fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco, después también de leer, porque ya después veremos con nuestro invitado lo que nos contará del libro, pero después de haber leído el libro, ¿no?, que ha escrito Marc, se ve que también hay como un patrón, ¿no?, en todo eso. Es decir, siempre cuando hay más afluencia, aquí lo explicabas, ¿no?, cuando hay más afluencia de gente, más prostitutas.
0: Claro.
1: ¿No? Y bueno, no sé, a mí me resulta increíble que esto siga pasando aquí hoy en día y que haya tantos sitios donde se practica la prostitución en una isla tan pequeña.
0: Si hi ha un tema que ha dividit històricament el feminisme, aquest és la prostitució. Des de la teoria a la pràctica, passant per els interrogants i el debat. Quin és el significat de la prostitució? Com hi contribueix el patriarcat? Com abordar-ho políticament? Quines conseqüències podem esperar de les polítiques que decidim? És possible decidir lliurement dedicar-te a la prostitució quan no tens altres opcions? La llei del només sí és sí primer i la proposició de llei del PSOE per lluitar contra el proxenetisme després han tornat a dur a serena política aquest debat. Hi ha dues corrents clares, l'abolicionisme i la que aposta per la regularització o legalització. El moviment abolicionista és titllat de purità, conservador i de caràcter tradicional i antisexual, fins i tot, quan en realitat el que busca és la alliberació sexual de la dona, la seva autonomia i la fi de la cosificació, la submissió i la degradació a la que es veuen sotmeses les dones prostituïdes. Per altra banda, els i les que aposten per la legalització defensen que la prostitució és una feina i que hi ha treballadores sexuals per voluntat pròpia. Efectivament, des de l'associació AFEMTRAS, Associació Feminista de Treballadores del Sexo, i en resposta a un article del 2019 al Huffington Post, defensen que, gràcies a nuestro trabajo, sacamos adelante nuestras visas y las de nuestras familias. Sabemos lo que queremos, somos feministas porque luchamos por una sociedad en donde ninguna mujer, prostituta o no, sea discriminada. Y créannos, por desgracia, sabemos mucho de esto. En fi, que el debat està servit.
1: Sí, i complicadíssim de resoldre. Bueno, lo venimos hablando todos estos días a raíz de que estábamos preparando el programa, pero es muy complicado. Y son dos posturas que están muy enfrentadas, es muy complicado.
0: Sí, porque ilegalizar de repente tampoco va a ser una solución, ¿no? Que es fama, que esta realidad seguirá existiendo.
1: Claro, seguirá existiendo y seguirá habiendo mujeres que sigan trabajando esto y que estén absolutamente desprotegidas ante una agresión, cuando ya normalmente las prostitutas ya están de por sí desprotegidas. Parece que una prostituta no se la pueda violar, sin embargo, eso sí que existe, ¿no? Entonces es como eso y agresiones de muchos tipos. Entonces es muy complicado realmente.
0: Efectivament, hi ha estudis fets des de l'espanyol Instituto de las Mujeres i d'altres organitzacions internacionals que confirmen que una llei abolicionista hauria de venir precedida d'un pla d'inserció de les prostitutes en el mercat laboral, també d'una revisió de les lleis migratòries i acompanyada de més ajudes a totes aquelles persones i famílies en risc d'exclusió. La prostitució, com comentava na Gavi ara, és un tema complexíssim. La solució probablement radica en l'educació, l'educació de les pròximes generacions i en fer feina per penalitzar també el demandant de prostitució, mai només a la dona prostituïda, que prou tenen amb el que tenen.

0: I aquest que sentiu de fons, que ha vingut un poquet a desengraçar, és en Puto Chino Maricón, amb un dels seus temes, jo diria himnes, que es titula Gente de Mierda. Puto Chino Maricón és el nom artístic del taiwanès Chinta Tsai Cheng, resident i criat a Madrid. Aquest músic, cantant, productor musical, artista i activista va decidir, també, apropiar-se dels insults que li deien els seus companys madrilenys a l'escola de forma general, que era puto, chino i maricón. I sí, efectivament, ell és d'origen asiàtic, que no xinès, sinó taiwanès, és gay, i lo de puto ja, pues, bueno, era gratuït, supòs. Què millor que donar-li un nou significat en aquestes paraules, treure-li força i fer música pop amb melodies d'allò més aferradisses, amb lletres satíriques i amb un humor negre punyent, com a forma de dolça venjança. Tenim avui a l'estudi de Ràdio Far en Marc Pellicer Benejam. En Marc és llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears i també ha cursat el màster en Dret Nobiliari i Premial, així com es postgrau en Arxivística i Conservació Preventiva de Llibres, Documents, Obra Gràfica i Obres d'Art. És arxiver de l'Arxiu Diocesà de Menorca des del 2004 i de l'Arxiu Municipal de Ciutadella des del 2005, i també professor d'Història de Menorca a l'Escola d'Adults de Ciutadella i a l'Universitat Oberta per Majors. A més, és membre de l'IME, ha participat en diverses investigacions i publicacions i qualcunes d'elles guardonades a nivell nacional. Marc, és un plaer que siguis amb nosaltres avui. Benvingut.
1: Gràcies.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: A finals de l'any passat, del 2021, vas presentar el llibre Història de la prostitució a Menorca. Durant el 2022 n'has fet diverses presentacions i conferències i, si no vaig errada, ha tingut molt bona rebuda i s'està venent molt bé.
1: Sí, per ara va bé.
0: Marc, com hem comentat abans de la introducció del programa, la prostitució avui dia segueix sent un tema tabú. Quina va ser la teva motivació per engegar una investigació d'aquesta índole a un territori petit i limitat com és Menorca?
1: A veure, jo vaig trobar una vegada a una visita pastoral de l'Església que molta població feia delacions contra les prostitutes per el seu mal comportament, una visita pastoral. Jo vaig guardar aquestes informacions pensant, un dia que tingui més informació en trauré un estudi, i amb molt d'anys, xerrant de més de 20, he arribat a trobar prou casos com per poder fer que tomi el llibre, però el que m'ha dat la puntilla va ser quan fa dos anys el govern espanyol va dir que prohibiria la prostitució. I ja vaig dir, ah, és el moment, i m'hi vaig posar. I bueno, han estat dos anys de feina llargs.
0: I tant, sí, perquè la quantitat de documentació i sí, que presentes en el llibre és impressionant. Com vas afrontar aquesta investigació? De quina documentació i fonts vas disposar?
1: Això me vaig basar en preguntes, anar recomposant el que era la vida d'una prostituta o des protxonetes que els organitzaven. I vaig començar a cercar tots els arxius, judicis, principalment judicis. I a través de tots els judicis o de les mesures de les autoritats civils per erradicar la prostitució, he pogut recomposar la vida de com podien viure aquestes senyores o aquestes dones i totes les causes i conseqüències de la seva vida. A cada època, segons el seu context. Perquè després has de mirar cada època després.
0: Clar, clar, la prostitució no és la mateixa la del segle XVII, que la del XVIII, que la del XIX.
1: Res a veure.
0: El llibre té una estructura molt clara, com deies, i cronològica, i els primers documents en els que te bases de quin temps daten i fins a on t'arribes.
1: Sí, a veure, els primers documents que tenim per ara són del 1567, quan la Universitat General de Menorca, o la particular de Ciutadella, després de cessar el turc a conseqüència de la pobresa, decideix construir tres prostíbuls públics per controlar les prostitutes.
0: A Ciutadella.
1: A Ciutadella. A la zona que havien devastat els turcs. Com que
0: o sigui, prostíbuls públics significa que eren prostíbuls permesos? I...
1: Sí, sí, eren dones públiques, hi havia un guarda pagat per la universitat, se'ls hi feien revisions metges, i se vigilava per part de les autoritats. Era una manera de control. Això al segle XVI. Després, el 1623, es va prohibir la prostitució, I les dones públiques passen a ser dones de mala vida, perquè ja no estan controlades per l'autoritat pública. I és com els coneixem, dones que van pel carrer a cercar clientela. I així es manté prohibit, i en el segle XVIII vaig trobar les cartes de les universitats de Menorca de l'any 1736, que arran de l'arribada dels britànics la prostitució s'havia desbocat.
0: Clar, clar, clar. Eren un fart d'homes que desembarcaven aquí, no? I que necessitaven distraccions i satisfer després de mesos i mesos embarcats.
1: La seva luxúria. I clar, i cercant una solució, i la solució quina és? Tancar-les i reconvertir-les a la bona vida.
0: Uau, a convents, no?, per el que vaig llegir?
1: O... No, en el cas de Ciutadella, per exemple, se'ls tanca a l'hospital. I els altres pobles que participen menys, perquè Ciutadella era el punt més important, llavors. En els altres pobles armen possessions rurals en fora del poble i els tanquen. Però aquí em quedaven preguntes a fer. No sabia jo com vivien les prostitutes. I vaig trobar un judici a l'Arxiu General de Simancas. I és un cas espectacular, és un judici de 10 prostitutes que se'ls acusa de passar informació en els britànics dins el castell de Sant Felip durant el setge espanyol de l'any 1781-82. Cosa quasi impossible.
0: Se les acusa d'alta traïció.
1: Alta traïció. O sigui, 15.000 espanyols assetjant el castell de Sant Felip, resulta que unes prostitutes havien entrat i havien donat informació militar sensible perquè els britànics fessin una sortida del castell i destruïssin trinxeres espanyoles.
0: Això segons el relat de soldats espanyols.
2: Bé, jo la veritat és que quan el vaig llegir vaig flipar, em va semblar una novel·la de policia, que o sigui, ara t'ho deia, era com... És emocionant.
1: O sigui. És un cas espectacular de cinema, sí.
2: No, i és emocionant com l'expliques en el llibre, és que és un llibre molt divertit.
1: La meva finalitat era analitzar prostituta a prostituta per veure uns patrons comuns. Clar, si analitzant totes les prostitutes que van sortint en el llibre, podrem trobar la realitat o què tenen en comú aquestes dones. Clar, a través del judici, els interrogatoris són tan durs que traïm informació molt sensible.
0: Clar.
1: Una vegada sabem per què són prostitutes i com és la seva vida, me quedava una altra pregunta. I les que els indueixen a la prostitució, les alcavotes que surten s'anciana, que diuen Goya, qui són i com es comporten? I, per sort, a la Biblioteca Pública de Mo vaig trobar un judici contra una alcavota d'aquestes, de Margarita Llorenç, de Coll de Vellut, tenen noms molt peculiars.
0: I molt descriptius, no? Sí. Una Coll de Vellut, era l'alcavota...
1: Sí, era una anciana... I amb els testimonis també de les al·lotes que ell explotava també podem treure més informació sobre com era aquesta prostitució. I bueno, i així després arribem al segle XIX i trobem un cas molt xulo que és un judici a totes les prostitutes de Mo per ser un mal comportament davant la visita pastoral. El bisbe va visitar Mo i tothom va denunciar les prostitutes i es fa un informe per presentar l'autoritat civil perquè solucionin el problema. I això està en el context de les guerres napoleòniques, fam, misèria, immigració...
0: Perquè durant l'època anglesa estava permesa la prostitució?
1: No, en teoria... Bueno, a Menorca hi ha tres períodes. Legalitat fins a l'any 1623. Del 1623 fins al 1876 és il·legal. I de 1876 a 1956 és legal.
0: Legal.
1: Excepte del 1935 a 1939. En temps republicà, que els republicans consideraven que la prostitució era aberrant.
0: Tornem al segle XVIII, perdona, que t'he tat. Sí, en el cas de la visita episcopal.
1: Sí.
0: Què va passar?
1: A principis del XIX. Bueno, a principis del XIX es fa aquest informe i resulta ser que de totes les prostitutes, alcavots i alcavotes, que molts eren pares... i mares que prostituïen a ses filles. Ves, espantós, és un document,
0: brutal.
1: Un document
0: sí,
1: espantós.
0: Sí, sí.
1: També tenim el nom de tots els amistançats. Llavors els clients es deien amistançats. Perquè la prostitució no es pot deslligar d'una certa amistat. Vull dir, no és com avui, que és un tràfic només sexual, que antes també, però antes també es lligava molt a una relació com a íntima. La prostitució també ha evolucionat.
0: Clar.
1: Però hi havia dos casos que sobresortien dels altres, que era el cas de na Tatarina i na Carratalà. tenen els propis, Anna Margalida Hernández i Anna Maria Anglada. Totes tenen mal nom, ningú...
2: Com ses Arizones.
1: Sí.
3: Exacte.
1: Sí, Anna Tutarrina, Anna Pegui, Anna Coll de Vellut, i així no acabaríem mai. Bé, el cas és que aquestes dues dones eren un poc bruixotes, com diguéssim. Ha que heu xerrat molt de bruixes aquests dies.
2: Sí.
1: Val. Concretament a Carratalà, a part de ser prostituta, llegia ses cartes, feia encanteris, feia avortar ses joves...
3: Les ajudava a avortar,
1: les ajudava,
3: no?
1: Sí, clar. Ella tenia un hort i sembrava artemisa. I a través d'aquella artemisa feia potingues, els seus, vull dir, no sé com es diu això, i els ajudava a avortar. I a través d'això se la va acusar com a sa dona escandalosa.
3: Vull dir... Lligat un poc amb sa bruixeria, com deies, no?
1: Sí, sí, sí, sí. A més, llegia ses cartes... I també es posava en contacte amb els morts.
3: Uau, clar.
1: Que
2: té seu... tots els ingredients. Sí, és un poc, un poc tituba. Eh?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: A més, les dones la visitaven perquè es posava en contacte amb el seu marit, fos viu o mort, perquè eren a la guerra. Eren les guerres napoleòniques.
3: D'acord.
1: I hi havia cents i cents de menorquins embarcats en corsaris. És una història un poc així. I bueno, un poc. Sabia tocar guitarra, els vespres feia molta bulla dins una cantina, la cantina del seu amant.
3: Uh-huh.
1: És una cosa...
3: Vull dir... De sa que ella n'era el cabota, no?
1: Sí, ella era el cabota del local d'aquest senyor i tenia
3: Amor,
1: una dotzena
3: era.
1: De... Sí, en el camí del castell, carrer Sant Jacint, i allà, a més, hi tenia una dotzena de catalanes exiliades de guerra que feien servei de prostitució per anar a Carratalà.
3: És impressionant perquè realment, clar, a més els noms m'ho remeten a carrers que podem sí. transitar avui dia, òbviament, no? Sí, i és tan gràfic tot el que descrius.
1: Jo sempre el visit en el carrer,
3: clar.
1: Ja el veus tan solitari i tan buit i llavors es
3: tenia... Ah, sí, quan estàs fent les teves investigacions hi vas, no?
1: Sempre, sempre, sempre. Visit tots els puestos, vull dir, per curiositat. O si queda res.
3: Clar, perquè dels documents que amb els catabases, i com dius, clar, són d'arxius municipals i de sí. judicis, i hi ha carrer, nombre,
1: tot,
3: noms,
1: tot.
3: Cognoms, partides de naixement.
1: De
3: és
1: fet...
3: que jo volia comentar, com deia na Gavi ara, no? Que tot i que el llibre es basa en una sèrie de dades objectives i les referències són superclares i definides, la narrativa que fas servir gaudeix d'un nivell de detall clar, que sembla que estiguis llegint biografies, no? O una novel·la històrica amb les seves trames i subtrames i girs narratius. És que
2: sí.
3: tens un...
2: Sí, és com fascinant. És com llegir una...
1: Has contat una història.
2: O sigui, exacte. Dins de la cosa dura, perquè estem parlant d'un tema molt fosc, per dir-lo d'alguna manera, no? I terrible per totes aquestes dones que al final van morir. Mm. Però és que és fascinant com l'expliques en el llibre, realment.
1: La meva idea és que si gent pugui entendre com vivien aquestes persones. Fins i tot he analitzat com era la seva salut a través d'informes de l'hospital o cercant la seva mort.
3: Exacte, sí.
1: Vull dir, analitzant tot. Com neixen, com viuen, perquè viuen en un estat de misèria. Generalment, és curiós, quasi totes són orfes, que després s'acaben casant amb gent que també és pobra i és... Qui és qui va a la guerra i es carda que no, els pobres. I clar, morien a la guerra i elles quedaven viudes i una societat on, si no estàs casada, no hi havia una feina pròpiament femenina més enllà de cosir.
2: Exacte.
3: Clar.
1: Quasi sí. totes fan roba a soldats i els regren la roba o fan remendos. Mm. Són gent que vivia misèria, misèria pura. I la Carratalà era un poc sobresortia de les altres. Mm. I aquestes que sobresortien eren un perill públic.
2: Clar.
1: En ses dones escandaloses, que li diuen. I l'Iglesia...
2: Tot a la vegada és com que... Sí, igual les feien treballar a ses altres, però les protegien un poc també, no? D'alguna manera, perquè, bueno,
1: sí.
2: eren altres dones que estaven per allà rodant i, mira, almenys estaven totes...
1: A veure, hi havia tipus de prostitutes. Si eres un poc guapa i jove, podies acabar protegida per un oficial... que quasi bé te pagava perquè fossis amb exclusiva per ell. O sigui, el que ells no volien és que tenia a la seva prostituta que hi anés tothom.
3: Clar.
1: Aquestes eren un pot les prostitutes que vivien un poc millor.
3: Clar.
1: I després hi havia les prostitutes que estaven avasades a la tropa, de baix, que diríem que són les que vivien pitjor. Però no heu de concebre la idea de prostíbul, com avui. Eren cases particulars, vull dir, que llogaven els porxos de la casa i vivien allà o mal vivien.
3: Que jo m'agrada molt que has avasat en aquest llibre una mirada, per jo, molt de gènere, no? És a dir, encara que es titulés Història de la prostitució a Menorca, en realitat sembla que la teva voluntat sigui la de definir, intentar entendre i explicar, fins i tot empatitzar en per què una dona es fa prostituta en cada època.
1: A veure...
3: No?
1: Jo sempre he considerat que el nivell més aberrant de ser romà és el fet de poder pagar i fer el que vols a un altre. Jo partint d'aquest precepte, jo sempre he pensat així. I era un poc... tots els meus llibres tenen un contingut social i aquest per jo és el més social que he fet, perquè he agafat el sector més pobre de la societat. Dones que es veuen abocades a cedir el seu cos per poder sobreviure. Jo, per això... s'ha estat el màxim i estic molt content. Vull dir que... Només he trobat un home que es prostitueix. De fet, he localitzat un cas d'homosexualitat. He trobat que van tancar el prostíbul de Ciutadella als anys 30, o sigui, del segle XX. Hi havia dos prostíbuls a Ciutadella, a la plaça de les senyores, que se'ls diu vulgarment, però que de vegades se passa la Concòrdia. I allà un prostíbul hi va haver un cas d'homosexualitat i el van clausurar. Però realment...
3: van clausurar tot el prostíbul per el cas d'homosexualitat.
1: Sí. Això és una excepció. D'un normal, a Menorca, generalment, és prostitució femenina i molt lligada amb els militars. De fet, els pols de la prostitució a Menorca varien segons els moviments militars de cada època. Quan Ciutadella és capital, Ciutadella és el centre. Quan venen els britànics, comença d'anar molt. Després venen els nord-americans i després ja no aturarà fins a la guerra civil i posteriori.
3: I comentaves que arriba el procés d'institucionalització o de tolerància, no? I que va haver una època en què hi havia el servei d'higiene, que les tenia controlades, i la prostitució va ser legal, permesa, i es va allargar fins al franquisme, no? Bueno, amb algun buit per allà...
1: A veure, des de 1876 fins 1956... 75 anys exacte, la prostitució va ser legal. Quin concepte tenia?
3: A tot Espanya, eh?
1: A tot Espanya.
3: És a dir, en Franco no s'hi va ficar allà.
1: No, de fet, la república la va prohibir i l'any 35. Però el 39, no el 39, perdó, durant la Guerra Civil, a les dues Espanyes hi havia mitja Espanya que estava prohibit i mitja Espanya que era legal.
3: Uau.
1: Vull dir, és una cosa espectacular. El cas és que perquè es va legalitzar, molt senzill, es consideraven que era incontrolable i que la majoria de baixes de l'exèrcit eren per malalties venèries. I van pensar, vale,
3: com ho podem tenir controlat?
1: Controlat la legalització. Però es va convertir com un fenomen social. O sigui, amb el pas dels anys, la prostitució va ser com un costum. Tothom hi anava, tu i dues el teu fill perquè es fagués homo... De fet, després va ser molt mal de fer llevar-la de nou, perquè era com una part social de la gent. La prostitució era legal.
3: Clar, sí, o sigui, es va com relaxar, no? L'estigmatització aquesta envers la prostitució, relaxar i estava fins i tot...
1: No, perquè tot d'una, els proxonetes van veure el cel obert i l'any 1896 es va haver de... No, perdó, 1912, sí. Es va haver de prohibir retenir les prostitutes. O sigui, eren esclaves sexuals que no sortien mai de casa.
3: Ah, ostres, d'acord.
1: Clar, o sigui, es va legalitzar, però es va legalitzar d'una manera que es permetia ja tot. Després, a poc van...
3: van ser més esclaves que mai.
1: Sí, i a poc van sortir sectors, sobretot feministes, que van començar a passar pena per aquestes dones.
3: Clar.
1: I es va començar a intentar controlar, fins que va arribar la república, que va dir prou. esbarrant i ho va prohibir.
3: Clar, però durant un temps, i ho expliques en el teu llibre, clar, fins i tot es tributava, no?, com a prostituta, i pagaven uns impostos, i això era una bona recaptació.
1: És que hi ha un conflicte molt fort entre autoritats per a veure qui controla la prostitució. Mm. De fet, esbaraven el governador civil de Balears amb els de Menorca contra els alcaldes perquè tothom volia controlar els impostos damunt la prostitució.
3: La gallina de les bobes d'oro.
1: Sí. Sí, sí. És més, quan es va prohibir en temps de la república, la república es va trobar en dos problemes. Primera, que la prostitució està totalment assumida per la societat.
3: Clar.
1: I segona, que hi havia un negoci darrere brutal. Fins i tot la mateixa policia hi està implicada.
3: Clar, i això és mal d'atar, sempre és mal d'atar.
1: És que no es va atar en cap moment.
3: Clar.
1: Vull dir, va esclatar la guerra després.
3: Tu arriba a un punt en què decideixes aturar les teves investigacions perquè ja arribes a uns anys en què te trobes amb possibles conegudes. No?
1: O sigui, l'any 1942 a Ciutadella, un grup d'empresaris de Ciutadella es van posar en contacte amb una prostituta perquè els aconseguigués cites amb menors d'edat per abusar sexualment d'elles a canvi de regalos, aprofitant la fam de la postguerra.
3: Wow.
1: Resulta que una d'aquestes fietes jo la conec.
3: Una de les fietes que va ser víctima d'aquesta xarxa.
1: D'aquests abusos sexuals, sí. Una fieta de 12 anys l'any 42. Què va passar? Que jo coneixia els seus fills i xerrava cada dia amb ells i jo, clar, jo vaig estar temptat a dir-los que sabíeu aquesta història? Pues que...
3: És que igual no la saben, clar.
1: Sí que la saben, perquè ma mare la coneixia.
3: Vale.
1: I, de fet, aquesta fieta va acabar seguint prostituta. I és un cas conegut i jo vaig dir, atur. De fet, en el segle XX te fixaràs que ja no pos noms propis, només pos àlies, i ja m'és molt complicat fer biografies de persones sense donar datos. La meva especialitat és donar datos. I ja estaria limitat. I després, a partir del 42-43, ja vaig començar a passar més pena. I el 56, per què m'atur? El 56 és quan Espanya va entrar a la ONU. I la ONU va dir a Espanya, si voleu entrar a la ONU, no hi podeu entrar si vosaltres permeteu que les dones del vostre país es prostitueixin. I és quan va deixar de ser legal. No il·legal, va deixar de ser legal.
3: I aquí seguim, en aquest limbo, no?
1: Sí, amb una paraula un poc estranya, alegal.
3: Alegal.
1: O sigui, aquí no és legal ni il·legal, és alegal. O sigui, aquí no passa res. Aquí som el país actualment que té més prostitució del món, on mou més doblessos, concretament les Illes Balears quasi més que els altres, i fa, jo t'ho he dit, fa dos anys, fa tres que es va dir que es prohibiria la prostitució. Me'n record que hi va haver un debat molt fort, sobretot entre dos partits, entre el PSOE i Ciutadans.
3: Sí, correcte, perquè Ciutadans volia la legalització.
1: Perquè deien que volia molt de doblers.
3: I el PSOE volia l'abolicionisme.
1: Eco.
3: Sí, sí.
1: I així estem encara no... S'ha avançat coses, però no s'ha acabat de fer res definitiu encara.
2: És complicat, no? Perquè ara, jo ara pensant en tot el que has explicat, que en realitat hem passat aquí a Espanya per períodes diferents, no? De legalització a legal... És molt complicat, no? Perquè dins del feminisme, per exemple, estan aquestes dues bàndols, no? Estan les abolicionistes i les regulacionistes i realment no es posen d'acord.
1: I a nivell de carrer també. Jo quan xerrant amb la gent a través del llibre, molta gent a la prostitució la veu bé. Vull dir, no van a pensar en el que hi ha darrere d'una prostituta. Pensen,
3: no, veuen com una cosa necessària. Fins
1: fan,
3: i
1: un
3: tot,
1: servei, no? Fan un servei.
2: Exacte. Fan un servei.
1: És que hi ha gent que coneix, la gent més anciana ho coneix des de quan era jove, quan hi havia la casa del prostíbul. Es diferenciaven perquè tenien dos nombres damunt la casa. Un pintat i un de fusta.
3: Això, sí.
1: De llenya.
3: No es podien publicitar, ho expliques en el teu llibre, no. Però tenien dos nombres i així sabies quina era sa casa de...
1: Bona.
3: Sí, sí.
1: és surrealista perquè aquí estaven dins una societat puritana, per exemple, la franquista era una societat extremadament puritana, però que permetia la prostitució a través de símbols així. És curiós.
3: Sí, sí.
1: Els únics que s'hi van ficar són els republicans. Dins el republicanisme, sí. Ja es va dir, no, s'ha de prohibir. I es va prohibir.
3: Aquí en pos de sa transició i de que, bueno, de que no hi hagi disputes, no movem fitxa.
1: Sí, no, allà no van fer res.
3: Sí, bueno, a veure si el debat segueix en marxa i...
2: Bueno, sí, es tracta una tal vegada de el que veníem xerrant, de trobar punts d'acord entre aquestes dues visions, perquè realment penses, bueno, perquè ho puguem abolir, han de passar moltes coses al voltant d'això. Aquestes dones al final estan desprotegides, si no tenen drets de cap tipus, ni si fas abolició ni si fas regulació, és complicat. Sí, és complicat.
1: De fet, va sortir un estudi l'any passat o l'altre sobre la prostitució mo. Que ara ha evolucionat, els prostíbuls estan morint a favor dels pisos.
3: Sí.
1: Com a curiositat, dir que vaig fer l'estudi sobre la prostitució i cap partit polític s'ha posat en contacte amb jo. Sembla que tot és com una façana electoral. El que no és normal és que un país democràtic, de la Unió Europea, amb un estat de dret, aquest tema de l'esclavitud encara no s'hagi solucionat.
3: Sí, no aprenem res de la història, no. Marc.
1: Sempre dèiem, l'esclavitud es va abolir l'any 1862. No, perdoni, vull dir, aquí tenim cases on hi ha senyores, sobretot que venen ara de fora, sud-americanes o africanes, que un senyor, que sigui d'on sigui, els explota sexualment.
3: Això és esclavatge.
1: En benefici propi, no per millorar la senyora.
3: Això és esclavatge.
1: Això és esclavitud, a que meu i per tot. Vull dir, no sé, i jo ho veig així. Per això em vaig aturar el 56. No vull entrar.
3: Ben fet.
1: No vull entrar en problemes.
3: Bueno, història de la prostitució a Menorca. Moltíssimes gràcies, Marc, per compartir aquesta xerrada amb nosaltres. I moltíssimes gràcies per les teves recerques i investigacions històriques. No t'aturis mai, que segueixin.
2: No, per favor.
3: Il·luminant-nos sí. Per molt
2: segueix
3: de
2: escrivint,
3: temps.
2: Que és sí, molt no. Guai.
1: A més, vici, agrada escriure.
3: Sí.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies per venir.
1: Merci.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és a la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projecta.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Doñana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què us pretenem endinsar dins aquest món de la música popular i d'arrel amb diferents perspectives. Sí. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons amb persones que ens han fet estimar aquesta música i que s'hi han apropat des de diferents perspectives. I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida. I fins a arribar ara, que han passat moltes coses per mi, moltes formacions,
0: molts de projectes,
1: moltes de, sempre amb la música com a fons, i jo sempre una mica amb una... Saps allò darrere de su, allò que mires i no... Sempre hi ha una clocadeta d'ull a la música d'arrel.
0: A la música
1: d'arrel. Sempre l'hi he tingut.
0: Sí. En aquest programa, de fet, parlàvem de la música d'arrel i d'aquella que ens identifica com a menorquins, que forma part del repertori popular, que la gent canta i coneix, però és bé que a vegades es fa difícil dir quina és la música menorquina, què és allò que ens identifica, perquè el repertori final es va conformant. De fet, el darrer capítol d'aquest programa Relats va venir a Maria Camps i amb ella xerraven de la dificultat d'aquesta vegada de fer etiquetes, no? I fins i tot ella ens estava explicant d'un projecte que té amb en Pere Arguin Bau, de fer música menorquina passant per salica i per jazz, i mentre pensàvem el repertori, la Maria va dir, és que si vens hi ha de ser. És repertori popular.
1: Probable.
0: Si vens és una cançó que em pots xerrar tu, que la vas fer, o bueno, com o vas
1: I era per mig.
0: Eres per mig, era mentre es feia, és una cançó de Ja t'ho diré, feta l'any 90 i pocs.
1: Va sortir el 95, per tant, sí.
0: Deu ser el 94.
1: Sí, por ahí.
0: Més o menys.
1: A lo millor és una mica abans, quan es va començar a coure, o es va gestar, de tota manera no va sortir fins al 95. Bueno, jo crec que hi ha una cosa que segurament seria esquit de la qüestió, i és què és la música popular? En quin moment la música passa a ser de domini públic? És a dir, en quin moment una cançó esdevé ja i fuig de ses mans de qui ha estat l'autor, no? Una mica...
0: Clar, com a part d'autor i que has interpretat i que t'han reconegut a tu cantant si vens, segurament l'èxit definitiu és quan la gent comenci a deixar de saber qui és que cantava si
1: sí,
0: vens.
1: Quan se la fa seua, bàsicament, no? I quan segurament allò que també en xerràvem fa una estona, no? La fórmula no la tenim per fer èxits, entre cometes. És a dir, jo crec que la música popular té una particularitat, i és que com... O sigui, jo considero música popular el que estem sentint també a xarxes, a ràdios, i és a dir, no és només de la transmissió perquè això és antigament, avui en dia no, avui en dia hi ha una altra manera de comunicar-se i de fer arribar les coses, no? Però jo crec que hi ha un moment en què la música deixa de tenir És a dir, aguantes passats dels temps. Uh-huh. És a dir, és un hit, encara uh-huh. que hagin passat 30, 40, 50 o 100 anys.
0: Uh-huh. Efectivament.
1: Una mica, uh-huh. Segurament per ses melodies, bàsicament, perquè potser ses temàtiques també, hi ha temàtiques, i ho sabem, de cançons recuperades de fa 70, 80, uh-huh. 100 o 120 anys, que es de considerar ja cançons tradicionals o populars, uh-huh. que sa temàtica realment la canviaríem, uh-huh. ja també, perquè s'ha d'anar a matar a qualcú perquè va ballar a sa plaça, és una mica...
0: És una mica heavy,
1: no? però per tant, no és per ser lletra en si, o sí que mos produeix una mica de curiositat.
0: Abans que passa, que està dient aquesta història tan dura, no?
1: Sí, jo crec que representa una actualitat en aquell moment, una història que segurament s'havia d'explicar, i ho van explicar. Però això... Jo diria que aquesta manera de és noticiari una mica del que estava passant en la societat en aquell moment. Però això ja també hi és, o sigui, jo no és que ho hagi estudiat, però sí que me n'he assabentat, i això passa amb la música popular o folklòrica dels Estats Units, a partir de l'esclavatge, a partir de que moltes persones de l'Àfrica són esclavitzades i se'ls enduen a Estats Units, i allà passa...
0: Les plantacions aquelles de cotó...
1: Però que, és a dir, de plantació a plantació sempre hi ha una persona, hi ha un trobador, un trobador que explica històries. Allà eren aquests i ho feien i s'acompanyaven allò d'una gerra de vidre molt grossa i feien renou i cantaven aquella història amb una melodia repetitiva que explica històries. No sé, que aquí tenim un glosat que també explica el mateix.
0: Allò que identificaves col·lectiu de persones que en aquell moment eren o bé esclaus o eren les que estaven subjugades en el poder, llavors això crea comunió, no? D'una forma diferent, com la nostra música tradicional a les nostres contrades es transmet, però el sentit no deixa de ser el mateix, no?
1: Sí.
0: Pertinença a una comunitat a través de ses cançons, de ses històries.
1: I passa a Europa, també. És a dir, ara tornarem a xerrar de música popular. La dama de Mallorca, la dama de París, la dama d'Aragó, la dama de Beirut.
0: Ens estem trobant la mateixa història amb diferents noms.
1: I encara n'hi ha una altra. La dama de... No sé si és de quina ciutat asiàtica, que hi ha una versió amb no sé quin idioma, és a dir, tu podries cercar i te trobaria, on la melodia i la història és molt similar...
0: Són pràcticament les mateixes a la dama de Déu.
1: I estem xerrant de... Ni Marco Polo hi va arribar. Vull dir, clar...
0: Les històries viatgen.
1: Són comunes i sí, creen comunitats.
0: Però clar, és cert que hi ha un moment de la història, a partir dels anys 40, 50, segurament, la irrupció de la transmissió de la cultura de masses, no?, a través de la indústria discogràfica, la radiodifusió, fa que això agafi una dimensió nova, no?
1: Sí.
0: I, clar, les músiques que havien estat populars a través d'aquest boca-orea queden una mica amagades, no?, en favor d'aquests nous estils que arriben, no? Per tant, un dels reptes també és de fer que la música popular que s'havia transmès aquí també aprofiti tots aquests canals i vegi conjuntament d'aquesta història universal, que al final ho és.
1: Sí, jo, hi ha una cosa que també que és molt important, que és la industrialització de la societat, és a dir... sobretot ho veiem i està estudiat en els Estats Units, bàsicament. O sigui, aquestes persones racialitzades que canten històries que se'n diu blues, se'n diu gospel i se'n diu tots aquests estils. Hi ha un moment que això, la industrialització fa que les ciutats vagin creixent molt, i aquesta música a les ciutats es transforma.
0: Clar.
1: I es transforma d'una manera molt més
0: lliure.
1: Molt més lliure, més ràpida, més... Neixen estils nous, neixen instruments nous.
0: Més mesclada.
1: Més mesclat tot. I en el moment en què... crec que la música... compta, a més de la transmissió oral, amb aquests elements que deies tu, estem xerrant de la ràdio.
0: La ràdio és un element de difusió fonamental.
1: També direu que, per exemple, a Menorca, podem xerrar que fa els anys 80, els elements de transmissió eren ràdio, però només n'hi havia una, hi havia la COPE, no
0: Ràdio Popular.
1: Ràdio Popular. No n'hi havia cap més. I un dels elements importants eren els bars de COPE, els bars musicals. Que el que posaven era el que estava de moda. I posaven el que podien. És a dir, posaven el que podien, perquè no tenien tota la música. És a dir,
0: a l'abast.
1: Jo recordo, jo a mitjans dels 80 vaig fer feina a l'Herba, posar música, i me'n recordo...
0: L'Herba existeix encara?
1: No sé si
0: deu tenir un altre nom.
1: Sí, però ja ha canviat. Sí, bueno, sí, els llenys, sí. Evidentment, ja no hi són. Però en aquella època, jo me'n recordo que estava estudiant a Barcelona, i en Joan va dir, has d'anar a Barcelona a mirar coses d'explicit? Té 50.000 pessetes i vés a comprar discos.
0: Música.
1: Jo em vaig anar al carrer de Tallers a comprar discos i vaig comprar, jo que sé que vaig comprar, me'n vaig endur 30 i pico de discos o 40 discos
0: per
1: i va ser la música que va sonar aquell estiu a l'Herba. Es Glo feia el mateix, però no teníem gaire referents. Senzillament, bueno...
0: Allò que se sentia...
1: Sí, això molt, vinga, va, mos l'enduïm. Jo potser hi havia un grup com... No sé, es Violent Femmes, que potser els havien vist que algú va veure un programa a la tele, que el donava un concert en directe, i va una cançó que va agradar molt i aquella cançó va enganxar.
0: I tal vegada no va passar més enllà en els anals de la història.
1: Ara tot això ha canviat tant, tant, perquè ni les ràdios són els qui canalitzen els, diguéssim, els gustos, per dir-ho de qualque manera.
0: I fa xarxes... molt difícil saber què és que està canalitzant els gustos avui en dia.
1: No? Bueno, a vegades també en xerràvem abans, és a dir, les xarxes tenen aquesta funció, però no només la música en si, que també hi té molt a veure, crec, l'actitud...
0: El personatge que canta.
1: Jo podré fer un reggaeton i podré dir el que vulguis, però quan me vegin diran, aquest tio... No me'l crec. I això és una mica... No.
0: Quan xerraven de la revolució de la indústria discogràfica, clar, tot això té un element pop indiscutible. De fet, la mateixa paraula pop ve de popular, perquè allò que es pretenia era que fos una música coneguda. I, de fet, és probable que trobem aquests vincles entre la música pop, per exemple, dels Beatles i dels primers grups que fan el boom, no?, aquest de la indústria discogràfica, amb músiques que eren populars en el sentit etimològic del terme, no sé, pensa en el pop, en la música irlandesa, pensa en la música folk americana...
1: Bueno, de fet...
0: Tots aquests grups acaben bevent d'aquesta música.
1: De fet, Beatles i Rollins, que són els dos referents segurament en la història de rock, dels seus inicis fan versions de cançons de més... No diré populars o tradicionals, però sí que tenen...
0: Beuen de s'arrel.
1: Beuen de s'arrel, sí. Des blues directament.
0: És així.
1: Beuen, eh?
0: Es blues i
1: el
0: rock...
1: I des folk, també.
0: Es blues i el rock tenen un vincle, encara que els aconeguem ara com a estils diferents, tenen un vincle que hi és. No?
1: Bueno, de fet, el rock and roll és un estil. És un estil com va ser, no sé, es boogie, o va ser... Li van dir rock and roll. És un estil de ritme en blues que li van dir rock and roll i el van agafar.
0: I però a partir d'aquí va evolucionar blues, sola.
1: Bé, tu agafes una estructura de blues, agafes una estructura de rock and roll i bàsicament se mateixa, el que una va a una velocitat se'l de va a l'altra. Més ràpida. Però l'estructura se mateixa...
0: Si m'ho mirant des d'un punt de vista musicològic, si em permet, els vincles...
1: I és una malaltia repetitiva. De fet, la música popular també té aquest tipus d'estructura, que és estrofa, falsa tornada, una mica, no?
0: Sí.
1: La música popular també hi és,
0: també hi és. No és aquesta estructura, és una altra, però clar, hi ha aquest mimetisme amb això. Amb la necessitat de crear també efectes repetitius que permeten que sigui més fàcil reproduir fer memòria de ser.
1: I nosaltres, jo sempre ho he dit que nosaltres tenim un blues aquí també, el tenim bastant clar. Un blues, quan dic blues vull dir una regla on podem veure que és esglosat.
0: S'aglosa.
1: No hi ha discussió cap manera. És a dir, tot i que també la glosa també té aquest punt d'improvisació, que el blues també el tenia.
0: Inicialment sí.
1: El té, vull dir que no...
0: Improvisació lletrística i musical. Després evoluciona amb la improvisació de la música, amb els solos, etc. Però tot damunt d'una estructura marcada, com podrien ser les porgueres respecte al glosat.
1: Correcte, correcte.
0: A Menorca també van tenir, hi va haver un moment que es despertà d'aquesta curiositat de dir la cultura menorquina també necessita passar per aquest sedàs, no? I d'aquests nous llenguatges que siguin adaptats a la música menorquina. I ara has parlat del glosat, m'ha semblat interessant. Jo record molt bé, xerrant de ja t'ho diré, hi ha una cançó que es diu Demà en permís, que jo li endevin aquí un vincle molt directe amb la glosa.
1: Correcte.
0: Demà en permís per poder dir la glosa, els glosadors
1: demanaven
0: permís per xerrar, i té aquesta estructura, que no és exactament de glosa, la cançó, però cerca la rima i cerca l'esperit aquest de la glosa.
1: És una... És a dir, jo crec que empre la... el punt de partida de la glosa, fins i tot les paraules, és a dir, allò de davant permís, per poder dir si vostè no hi està en contra.
0: Exacte, és una cosa com, és molt típica de glosa.
1: Molt de glosa, i després a partir d'aquí la deixes anar dues filosofades.
0: Exacte.
1: Que és de lo que...
0: Que la glosa també cercava aquesta filosofia de fons.
1: Jo crec que la glosa és més profunda del que m'ho sembla.
0: Sí, efectivament.
1: Tot i que...
0: Tira molt de l'anècdota també,
1: sí.
0: Però cerca transcendir l'anècdota.
1: Sí, i a més, i sorprendre el moment, que això és el que també té com a fort, no? El que se glosa. Sí, és demà per mi té aquest punt. A més, fet descaradament damunt un aire molt de ritme en blues, és a dir, per tant, desmesclar dues músiques populars, en podríem dir, ja t'ho diré, no només amb aquesta cançó, n'hi ha unes quantes tenen sempre el llenguatge, el títol dels discos, si us hi fixeu,
0: tots els títols dels discos són frases, exacte, són refranys,
1: la majoria de dels dos o tres, la majoria són, bueno, el blau es fester és una frase bastant claríssima.
0: Molt ciutadallenca.
1: Sí, i un ram de locura, és d'aquella que diu s'any que eren tots ignorants, ai, sobre una somera embruixada va sortir la planada una colla de bergants que amb més de 40 cans la tenien enredada i li agafa un ram de locura.
0: I d'aquí surt el ram de locura.
1: D'aquí el ram de locura. Vull dir que la música popular sempre hi va tenir...
0: Sempre hi és.
1: Sí, sempre hi és, sempre és un referent. Jo crec que fins i tot ja t'ho he dit, al principi, més al principi, abans de partir de Menorca, hi ha hi havia qualque tema que era encara més, molt més arrelat.
0: Era més directe encara?
1: Sí. Molt... te diria que a l'hora d'instrumentar-lo segurament haurien tingut problemes amb la formació que teníem ja posteriorment, no? Segurament haurien tirat cap a... Més, segurament cap a un aire més subaire o més, o més traginada.
0: Sí.
1: Tot i que també... d'això també podrien xerrar, de com vestim aquestes cançons, no? Aquesta cançó popular tradicional que dèiem, perquè clar, jo estraginada, potser és el primer que us ve en el cap, però estraginada també utilitzen instruments moderns en aquell moment.
0: El sintetitzador no s'utilitzava per la música
1: no, ells, és un
0: popular.
1: Farfissa, em sembla que empren. De teclat no és un Hammond, és un Farfissa.
0: No,
1: bueno,
0: sé,
1: és un teclat, segur. És un teclat elèctric.
0: Crec que és un Hammond, Pep, tampoc Musuri de Dinturo, que va ser el primer.
1: Exacte.
0: Que va venir.
1: Però és aquest tipus de so que en aquella època...
0: Per aquesta música...
1: La psicodèlia, sots la psicodèlia.
0: Escoltam Jo Menentria, psicodèlia pura.
1: Clar. I pots escoltar els d'Ors quasi allà enmig, no?
0: Molt bé. I en un moment donat, de la trajectòria teva, xerrant de música, que decideixes directament tirar per la música tradicional i fas el disc aquell que es diu Memòria, en què recopiles tota una sèrie de cançons que són tradicionals menorquines i desacomplexadament fas aquest disc.
1: Sí, és el moment també en què ja t'havia deixat de fer concerts, ens aturàvem el 2003. Jo ja feia un parell d'anys que estava cercant, em posava en contacte amb gent, recordo que en el seu moment em vaig posar en contacte amb en Bep Portella, ell em va redirigir en Manel Mascaró, ho dic bé?
0: Manel Mascaró.
1: I ells em van
0: Bernat Mascaró, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, de Ciutadella, ell.
1: Amb ell.
0: Crec que també va estar en contacte amb la Natàlia Sans.
1: Evidentment, des em van dur cap a la Natàlia, la Natàlia ja feia uns anys que feia una
0: feina
1: de recopilació molt important, i la Natàlia va estar fent feina, em va dir, mira, això tenc, i va posar un taco, i no fos exigir, hi havia uns... O sigui, un taco de fols d'uns 20 centímetres d'alçada, quasi era. I diu, aquí remena i
0: aquí et trobaràs.
1: I et trobaràs, i havia, clar. I després, a poc a poc, vas cercant també amb altra... Cerques discografia de grups que jo, sobretot jo, recordo d'Estraginada i d'Estepep, sobretot. Estepep, que si fos ella, en el seu moment van tenir... Un Sant Joan van tenir molt d'èxit. Va ser una cosa... I coneixent també un en Beth Ferro, per una banda, però sobretot en Ortega, perquè aquí era separada meva en aquell moment, la mare del meu fill, va fer feina en els mobles d'Ortega, que ell estava allà i ell em va passar una digitalitzada el disco, perquè aquell disco... Després el vaig trobar en una botiga.
0: Però és mal de trobar.
1: Per 3 euros.
0: Difícil de...
1: Per 3 euros.
0: Aquella foto d'ell seguts a la paret, aquella total, fantàstica. Aquell aquella
1: lloc, foto. És fabulós.
0: Aquella
1: foto és preciosa. I aquell disco té molta xitxa. Mm. Té molta xitxa.
0: Té molta música urbana, també. Que és aquell estil de cançons que no és la que lliguem tant a la música tradicional, que és més rural.
1: Però
0: té un encant.
1: Però, clar, té una Dolores que fa mal. Coses que després vas descobrint, no? La Dolores resulta que és popular a totes les Illes Balears. A tot, fins i tot a Formentera hi ha versions.
0: De no Dolores.
1: De no Dolores.
0: Dolores.
1: Però després, altres coses que també vaig... Clar, vaig cercant, la Natàlia Vinyó, si podries anar a cercar aquí i cercar allà. El primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb la Badia de Montserrat, amb les edicions de Badia de Montserrat, que hi ha, sabeu que hi ha dos toms de o sigui, allà hi ha
0: la cançoner de Catalunya, que vam fer una feina de vam fer una dues visites.
1: Hi ha dues visites.
0: A Fornells i a...
1: No. Hi ha Ciutadella, Sant Lluís, Sant Climent... Hi ha fotos. Això és espectacular. Això ho heu d'aconseguir. Jo els vaig comprar perquè realment... I allà hi ha... diguéssim que hi ha una feina... com ho diria...
0: recopilació.
1: Totalment, a més, datada, i és a dir, està registrat, està... Es fan fer gravacions amb cilindre de cera, el que passa que es van perdre. Penseu que tot aquest cançoner popular de Catalunya, en la Guerra Civil, es va traslladar a Suïssa, perquè tenien poca...
0: Per salvaguardar.
1: I allà es van perdre moltes d'aquestes gravacions. Però... hi ha tota la documentació feta a mà, i en aquests volums hi ha les partitures escrites a mà,
0: que diu,
1: tal dia, tal persona me va cantar aquesta cançó amb aquesta tonalitat. Després hi ha la mateixa cançó amb una altra tonalitat, perquè està un to més avall, perquè la canta més avall, però me la va cantar amb aquesta variant. I hi ha, per exemple... a la ciutat de Nàpols, que també o a la presó de Nàpols...
0: Que tenen 50.000 versions, perquè també hi ha la presó de Lleida...
1: Però la d'aquí, la de Menorca, la que hi ha recopilada en aquest so, la melodia fa una petita variant...
0: Respecte a la que coneixem
1: de Namaria del Mar Bonet, per exemple, o d'Eivissa. Clar, són coses que són superinteressants, però quan t'hi fots allà dius, au, i ara aquí cap on anem? Sí, què farem, no? I, però realment, per sort, hi ha aquestes feines de recerca que es van fer, són missions de recerca que es van fer fa un segle, perquè la primera devia ser el 1927.
0: Crec que és 27.
1: Por ahí, si tenim a punt de fer segle. Hi ha fotos, hi ha qualque foto que és bastant autèntica, és a dir... Veus la família o veus gent ballant d'algun terrat a Ferreries. No hi ha ni una antena, no hi ha res. Vull dir, és aquestes coses... Bé, que a Ferreries no n'hi ha d'antenes, ho sabeu, també, no?
0: No,
1: perquè a Ferreries està... Tot i està molt amunt, està enclotada, i hi ha una antena d'alt, Santa Àgata, que dona
0: senyal a tothom.
1: Sí, però bueno, és curiós. Realment aquests dos volums són molt interessants, i després, evidentment, aquesta recerca es va fer també a Mallorca, es va fer a Eivissa, es va fer a Formentera, surt, i tot Catalunya, evidentment. I hi ha fins i tot cançons que a Menorca són, o es cantaven, que també es canten a, jo què sé, a Caldes de Malavella. o a Tarragona. Això és ser curiositat a casa.
0: El disc s'obre amb una cançó que en realitat són dues. Estem parlant de Ses Aldotetes i Sa Jove de Sant Lluís, que són dues cançons diferents. I clar, també vas fer una espècie de recerca, no?
1: Sí, de fet, Ses Aldotetes, la versió és de cançoner popular de Sabadí de Montserrat, i Sa Jove de Sant Lluís és basada en la versió d'Estepe. Que va semblar que era molt interessant fer una mescla així.
0: Una mescla així i amb el segell propi, que sona així.

0: Ses alutetes, quan tiren fadrines que cerquen joves.
1: Però això era ser... Bueno, era... És a dir, ara en xerràvem, no? Que fora del micro, que segurament políticament és totalment incorrecte.
0: Clar.
1: Ses alutetes i ses joves de Sant Lluís.
0: I ses joves de Sant Lluís. Bé, tot evoluciona en el moment que es feia aquesta cançó. Cercam una manera d'actualitzar ses lletres i avui en dia s'està plantejant que estan dient ses lletres, no? Perquè arriben fins on arriben i com us interpel·len, no? I com ses violències també formen part de...
1: Sí.
0: De sa... Bueno, jo, això també és bo.
1: També, sí, no, i tant que sí, faltaria més. I també crec que segurament sa burla que es feia en sa cançó popular, que n'hi ha molta, diguéssim, de situacions i de... sempre et cert que... està més avançada a que sigui burla damunt una dona
0: que no
1: un home.
0: Sí.
1: I damunt un estatus, o una persona amb un estatus social determinat i no damunt un altre.
0: També.
1: Perquè damunt el senyor...
0: difícilment bueno, se'n fa burla.
1: N'hi ha calcura,
0: bueno,
1: també.
0: Clar. Sí, perquè sa part, és a dir, tot allò que és subversiu forma part del món popular. Per tant, parlar de capellans i de senyors en to de burla, de tant en tant apareix. Els glosadors en sabien molt de sa glosa.
1: My father. Per exemple, vull dir, que en el seu moment segurament, si ho haguessin entès els qui ho havien d'entendre, s'haurien penjat de tot.
0: Sí.
1: Directament.
0: Sí.
1: Clar, el que vull dir és que també hi és tot una mica, però sí que és cert que hi ha una tendència històricament a riure-se'n de més de ses dones que no de ses homes, això és cert, i també des més que econòmicament són més pobres, podem dir, o sigui,
0: més desafavorits.
1: Pobre, més desafavorits que no els que estan d'alt. Els de dalt és difícil, perquè, a més, si tenen reies, te podien
0: canyar. No, clar, segons
1: com,
0: vist en alerta.
1: Clar, jo feia una revisió de ses salutats i

0: Jo de Sant Lluís, en plan políticament correcte, no sé què podria dir.
1: Podria dir altres coses, ho hauríem de cercar.
0: Es digui guanyigunyigunyà, segurament ja no podria...
1: O sí, i reinterpreta-lo, donant-li un altre significat.
0: Segurament sí, que ho faríem un altre. De fet, jo, perdona, com que també he fet discos infantils, com és Jo sé una cançó, volumen 1, 2, 3 i 4, allà ens van trobar, qualque de sort que jo, en els mestres, perquè ho feien conjuntament amb els professors. De revisar qualque
1: diu d'alerta, perquè aquí estan xerrant amb el Lots,
0: la lluna a la pruna, i sempre hi havia son pare li pega davant dels vecins, i clar, és com, hòstia, perdó, vull dir, hem d'anar una mica al tant, i això ho vam ajustar una mica,
1: minimitzar.
0: Sobretot s'ha de pensar, crec que sobretot quan se'n xerran d'infants, no? Que la música popular amb els infants també m'en passava molt, ara avui en dia sí que s'ha de poder... Aquí crec que sí que s'ha de bastant insistent en revisar segons quins tipus de missatges, que en la música pop o popular avui en dia no es revisen, i és el que hi ha una majoria de queixa, perquè diguéssim que una mica es consumidor de música pop actual, la música moderna, ja no és aquell de 17 i de 18 anys que de fa 30 i 40 anys, sinó que en té 12, 11 i 10. Ja. I això s'ha d'anar al
1: tant. És així, sí, perquè el consum, com deia, com que ha canviat tant, també ha canviat en tema d'edats.
0: Tal qual.
1: Anem a escoltar altres propostes. Abans parlaven de la música, com la música irlandesa i aquest folk britànic, de rel anglosaxona, va trastocar, diguem, tot el món de la música pop. Aquí també tenim el cas de l'Ensemble, un grup que banderava en Carlos Mangado, que també va tirar d'aquest tipus de folk per donar-li un aire completament diferent a les músiques menorquines. Anem a escoltar aquest Cançonetes del disc Ara et sort, de S'Ensemble, per escoltar com també hi ha aquesta influència.
0: Crec que gravat a casa,
1: a que teva.
0: Sí, almenys no editat per Aumón. No sé.
1: Podria ser. Sé que hi ha una col·laboració teva d'un guitarró en un dels discos.
0: Per tant, segur que van gravar a l'estudi.
1: Molt bé.

0: escoltat aquestes cançonetes, es diu així, perquè són cançonetes infantils, la majoria, tot i que, com ara assenyalàvem, el missatge, molts dels missatges de les cançons infantils
1: Rolo, tenen darrere. Rolo, Sant Miquel és bastant canalla, no ho hem de dir.
0: I totes amb aquest de deixem, no?, de la música celta, irlandesa, que hi és, de fons, en aquesta formació.
1: Sí, jo crec que la música popular... És a dir, la tonada de la música popular, en aquest cas menorquina, segurament que té connexions amb moltíssims d'altres músiques populars. Mm-hmm. Entre elles, la música que fan dangos i jotes més... Podríem dir que amb el flamenc hi té bastant a veure.
0: Sí, sobretot des del punt de vista harmònic hi ha uns lligams evidents.
1: Però també ho veus amb el que dèiem, no? Que segurament amb música irlandesa també deu tenir els seus lligams. De qualque manera, bé que en van tenir d'inglesos durant 100 anys aquí, com a mínim. Vull dir, per tant... Algú devia quedar.
0: Qualque cosa devia quedar, segur.
1: Jo diria que sí.
0: Tot i que l'àmbit de la música és difícil, rascar i trobar aquest origen, aquest vincle britànic.
1: Perquè difícilment en aquell moment, sobretot la música popular, hi havia res escrit, molt complicat. De fet, fins i tot si fos i fitzau, és com traginada, per exemple, que feien un camp, feina de camp, és a dir, de recerca, o Marquès del Branca, en Francesc del Branca, en Francesc del Branca, sí que perquè ell tenia la feina que tenia, que rebia gent del camp i els cantau una mica, pam, els escrivia.
0: Ja confien que m'he vingut a curar.
1: Però si no, tot això es perd. Ara dia d'avui és molt difícil. Jo sempre he pensat que hi ha un moment en què la música mai és pura, de per si, sempre et seràs de qui te la transmet. Encara que sigui...
0: Els folkloristes mateix tenen un viatge ideològic, de quines trien, quines no...
1: A dia d'avui és molt difícil trobar algú totalment autèntic de fa... Quan dic autèntic, de fa 50 anys, o 60 anys.
0: Abans parlaven de l'humor i ara escoltarem dues propostes de grups que utilitzaven aquesta versió més moderna de rock per fer versions de músiques tradicionals, també en part basades en l'humor i la mescla desacomplexada d'estils o d'influències que havien pogut trobar. El primer és d'Alcera, no? Un grup que a més va funcionar fa uns quants anys i tocaven cada estiu. Després, a poc a poc, es van anar deixant anar de tant en tant per Sant Miquel, que ja sabeu que és mitjor, cada 5 anys celebren Sant Miquel i s'ajunten ells per sonar, però no és bé que cadascú ha tirat també per la seva banda. Mm-hmm. Però s'ha de dir que el projecte és molt divertit del Cera. Tenim clàssics com en Tuamala, present, col·laborador d'aquesta ràdio, més que conegut, i que fan aquestes feien aquestes coses. Tenen un disc que es diu On ets Vena, i tiren d'aquest humor, i fan versions de segurament una de les cançons més versionades, que és L'amo de Son Carabassa, que qui més qui manco l'ha feta. Tu també l'has feta.
1: Crec que sí.
0: I la feien d'aquesta manera.

0: Molt bé, escoltaven també les cunyetes de per darrere, perquè aquest grup s'estilava de fer això. La tria de l'Amo de Son Carabassa, a més, dona molt de joc, i no mos hi estendrem, però es fan d'Angu de Torralba, que és originalment per la cançó, el nom pel qual es coneix aquesta cançó. Quan la va popularitzar Traginada, ja li va posar el nom de l'Amo de Son Carabassa, i té afegida aquesta malaguenya, que és el nai, nai, nai. Vull dir que així com la coneixem ja és una mescla, de la fandango de Torralba
1: i aquí en Manzantana.
0: I aquí en Manzantana. Vull dir que bevien, dels diferents elements que es troben. Li dono el toc moro aquest, Carlos Santana és la broma de Jingo.
1: Segurament. Al final, jo crec que sempre hi haurà, i n'hi ha d'haver, és important que n'hi hagi, revisions constants d'aquest coneixement que hi ha, que s'ha anat recopilant els darrers 100 anys, o més recentment, però sí que hi ha coses molt interessants dins el cançoner popular de Menorca, que sempre pots tenir un punt de... o bé, cosa ja feta, o fins i tot amb aquella melodia que penses que de sobte pots anar fent cançonetes, però les cançonetes, evidentment, sempre s'han anat fent i es aniran fent.
0: Clar, hi ha tants exemples, a més, de cançonetes que trobem melodies d'una manera d'una altra banda, que no tenen res a veure, però espero que la melodia ha sonat. El Senyor de Montonruc és una melodia que a finals del XIX no existia i a principis del XX era ja superpopular. Sabem que és una melodia que no sabem d'on surt, però que la trobem a altres bandes, però pel motiu que sigui és una melodia que va fer gràcia i va caure en gràcia. El Senyor de Montonruc és gairebé himne oficiós, no?, de Menorca.
1: Sí, sí, i que també, mira, per cert, ara contaré una anècdota en pandèmia, fa 6 anys, aproximadament ara hi estàvem encara.
0: Sí, sí.
1: Si us no recordeu, que es va muntar un festival que es deia Tots a Cateu.
0: Sí, jo hi vaig sonar també en aquest.
1: Una de les participacions, en un dels dies que vam fer, va ser en Marco Mezquida des de Barcelona fent va començar amb un Senyor de Montonruc i va acabar no sé on. Però sí, vull dir que la cançó popular també té aquesta
0: particularitat,
1: aquest component que es pot arribar, es pot fer de moltíssimes maneres.
0: Un altre grup que també agafa aquest filó de l'humor i també agafant coses que li semblen que pot agafar per fer estoquet aquest, són els sonadors de Son Camaró, dels quals jo també un servidor participava, i agafàvem cançons, per exemple aquest cas, que és el Moix del Sa Teulada, cançons infantils, i les transformàvem en un altre ritme, i al principi mos va fer gràcia fer un toc de luet a Pink Floyd, i després partim amb el Moix del Sa Teulada.
1: Molt bé.

0: Bueno, hem vist aquesta similitud, no?, de tirades humor i de, bueno, de formes desacomplexades. En aquest cas, potser amb instruments més acústics, no?, com el llaüt.
1: Bueno, i crides aquesta atenció també al recurs aquest de l'absurd una mica que si un moix dalt una taulada amb una sobrassada, vamos.
0: I amb el botifarró.
1: Sí, bueno, és com... És com per una vaca que vola, no? Una mica...
0: Hi ha una part de la música tradicional que tira d'aquests absurds,
1: sí,
0: que és molt divertit,
1: el
0: surrealisme
1: de
0: les lletres.
1: I amb el cas que deies tu, que musicalment la instrumentació, tot i ser més acústica, també no deixa de ser... té una part més... No te diria rockera, perquè... Mm. Amb aquesta bateria cap baix
0: tiren molt cap allà, però es fa divertit escoltar The Wall amb un llaüt.
1: Sí,
0: no?
1: Clar, i tant. De fet, no deixa de ser música ja popular, universal una mica. Sí, perquè va deixar de popular i podria deixar també de universal, sense cap mirament.
0: Molt bé, i mos atracam ja cap al final, anem a escoltar la darrera proposta i fem un petit viatge cap al món del metal, que també ha deixat propostes molt interessants, així com a gènere en general, a Menorca, i que veiem una figura que s'ha d'anar amb Pino, que és un personatge que ha anat, ha vingut, però sempre ha estat vinculat a aquesta música, i tenia fa molts anys un grup que es deia Males Artes i que ja té va fer una provatura d'agafar una música que tampoc no és específicament tradicional, que s'escolta el vent, és una cançó d'en Tòfol Mus, però que ja ha esdevingut, forma part del repertori popular i versionat amb aquesta versió heavy metal. I el mateix Aram Pino fa ben poquet ha iniciat una aventura amb un altre grup també de heavy metal que es diu Drac Negre i que ha optat per agafar exactament la mateixa cançó, amb una similitud, que és que en els moments de Males Artes el va fer amb col·laboració amb Joana Pons, i amb el grup Drac Negre ara fa ben poc ho ha fet tirant des de col·laboració d'Anna Maria Camps, les dues grans veus potents a Menorca, que donen aquest toc així tràgic, no?, que es met a la vegada, sembla que demana, i que la cançó, també molt ben triada, demana, que se melodia i escolta el vent, sembla que es fustiga damunt, i quan sigui fora de Menorca te recordaré i tu recordem a jo escoltant el vent. Escoltem aquesta proposta. Drac Negre.

0: Molt bé. I què s'ha estat darrere de les aportacions?
1: Déu-n'hi-do.
0: Avui m'ho anant contents, hem xerrat molt.
1: Sí.
0: Interessant.
1: Ara m'agradaria... dues coses. Primera, Anna, suposo que a en Tafulmós li has dedicat uns quants programes ja, i si no...
0: Ha vingut. Un dels capítols ha vingut.
1: Crec que és un dels grandíssims valors que tenim aquí.
0: Estic molt d'acord. Estic molt d'acord.
1: Cançó marinera i
0: capítol,
1: popular.
0: Es van dedicar a la música marinera.
1: I després jo el que m'agradaria és animar a qui sigui, a qui vulgui fer música, a qui faci música... revisar aquest repertori, que tenim, aquest gran repertori. Hi ha un molt bon exemple, i ara me diràs, ostres, això, vols dir? I és curiós, Eivissa és una illa que té una cultura popular molt arrelada, molt rica, tot i tenir una invasió cultural bastant important, és a dir, és una illa que, si vas allà, costa reconèixer la gent
0: d'Eivissa.
1: Però va tenir en el seu moment grup com Azuc, que realment que va marcar camí a la resta de les Illes Balears a seguir amb aquesta recerca, però que fa uns anys va tenir una revisió també molt important, que és amb els ressonadors, els projectes ressonadors.
0: Projecte mut, d'alguna manera.
1: Sí, però ressonadors és un projecte que de tant en tant va tornant a aparèixer i fan un concert i reuneixen 8.000 persones a un concert i dius, d'on surten tota aquesta gent que canta les cançons de tota la vida amb les versions que van fer. Jo vaig tenir la sort de poder-hi participar en un dels projectes, però fan des de... anaren a Sant Miquel,
0: La presa de Nàpols...
1: Jo tinc una enamorada... O sigui, tota una sèrie de cançons que són populars a Eivissa que... el que vull dir és que a vegades no és tant el que volem fer, sinó com ho volem fer. I és com és important per poder connectar altra vegada a la gent, en el públic en general, amb sa rel, que al final no deixa de ser curiós que un projecte com Ressonadors ha recopilat altra vegada amb unes versions més rockeres i més
0: tirades per mans. I ha connectat amb la generació jove.
1: I la generació jove segurament han fet que tornin a anar a UC a cercar el que hi havia en el seu moment i per tant, és una manera... Jo una mica, crec que m'has dit memòria, una mica va ser... també
0: aquesta intenció.
1: La intenció era, mira, no sé, és allò de si Mahoma anava a la muntanya vagi a Mahoma. Vull dir que una mica és aquesta sa... I jo recordo una neta de record dels primers concerts que van fer des memòria a l'O. Era la baixada de Vinixams de l'ermita
0: una setmana abans de Sant Llorenç
1: i vam tocar a la plaça allà on hi ha
0: la conxa aquella
1: allà on hi ha el centre cultural
0: el centre cultural, la plaça
1: divina, la plaça allà. I era curiós com la banda del centre cultural estava amb tota la gent gran que cantava les cançons en les versions de la memòria, però a la dreta que endavant cada dia hi havia tota la gent jove que també es decantava, i era com totes com les generacions amb tanta diferència d'edat perquè cantaven
0: aquelles cançons,
1: i per tant una mica jo convido la gent que ho faci insistir, i a més amb l'estil, amb els estils de música
0: que cadascú considera oportú,
1: sí, sobretot de música actual, perquè no, perquè sí.
0: Molt bé. Cris, ha estat un gust tenir-te aquí.
1: Merci per convidar-me. Jo també és un plaer poder venir a xerrar de coses que m'interessen i que m'agraden.
0: Beníssim. Moltes gràcies a tothom.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals d'Amor i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

però un canvi joystick aturat. M'he quedat sense piles. Som com

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, foc i fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver anat a l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava foc i fum. Tenia CDs de diferents edicions gravades, se sabia fil per ran dels diàlegs i totes les cançons. Siguis o no de Ciutadella, foc i fum és una herència cultural innegablement important pel poble menorquí. Aquesta sarsuela va ser escrita el 1885 per Joan Benejam i des d'ençà, les variacions que se li han fet en el text han sigut mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però mirar enrere i sentir com ratllaven els nostres avantpassats.

0: podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recomano ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponsells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vaca.

pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí

Thank you.

Tot seguit, una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

i sopes, 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Començam un nou capítol d'Escap de Fibló, el programa de més renou que tenim en aquesta illa de Menorca. Sense més cosetes a dir, que comenci Escap de Fibló!

0: Bueno, bon dia i alegria. Avui tenim un altre capítol de molta, molta qualitat en el Cap de Fibló. I avui he vingut en el local d'assaig d'un grup que es diu els Boogie Destroyers. Bona gent que m'han rebut aquí en aquest local. I, bueno, que m'ho expliquin un poc qui sou, què feis i per què ho feis. I, bueno, moltes coses a contar. Val? Primer de tot us presentaré el guitarrista i cantant es Nasir.
1: Hola, buenas tardes.
0: Després tenim en Nacho, bateria.
2: Hola, buenas tardes.
0: I finalment tenim en Chico, en el baix.
3: Buenas tardes, fieras.

0: to heaven.
1: Barrancalle.
2: En les espades, molt urgent.
3: Val, bueno, molt bé. Bueno, però crec que és un resum molt bo, no? Sí, per acabar aquesta entrevista, de que, bueno, pues és guai, sí, molt bé.
2: Me gusta cada uno, es santo, sí.
3: Sí, sí, però bueno, entre tots també feis, val. Molt bé, doncs, pues fins aquí aquesta entrevista, en els Cantes Fimbló. Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies a vosaltres. I mos anem veient per aquí, per Music Box, val?
2: I a la ràdio fas, sobretot, i en el programa que fas per aquesta entrevista.
4: Tenemos... Te tenemos que pasar, cuando grabemos algo, te tenemos que pasar para que te lo escuches en el coche
3: y claro,
4: para que te cause pesadillas.
3: Encharrar. Venga, muchas gracias.
4: También me pasaste el disco que tengo ahí
3: hombre,
4: en el coche.
3: Gracias. Venga, gracias. ¿Eh? Venga, salud.
5: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
6: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, aigua ros.

arròs és una aigua aromatitzada que les nostres festes, els caixers, aboquen sobre els caps dels assistents a la missa de completes, en el moment de fer la capta. També es reparteix per les cases després del jaleo del matí, en senyal d'agraïment per la contribució a les despeses

Saigo Ros és un perfum d'origen antic, probablement musulmà. S'elaborava amb la destil·lació de pètals de roses, d'aquí el seu nom, i també se li posava un

Però actualment se sol fer una mescla a base de colònia comercial i aigua que es prepara dins uns recipients de vidre anomenats morratxes o també dins porrons segons els pobles. Sempre amb estrosset d'ofàbega que li dona un aroma molt característic.

Per acabar, us deixam amb la cançó Aigua de Roses, d'Anna Maria del Mar Bonet. Un tema carregat d'emocions i natura, com es mateix Aigua Ros.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bob Records.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la setena edició del Menorca Dog Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era director artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estàvem a Jordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible al que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Molt bones, benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig de fotografia documental en aquesta setena edició del Menorca Doc Fest. Avui tenim en aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència i, com a tal, aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. Uh-huh. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida. Però jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. Uh-huh. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
0: Hi ha algú molt intuïtiu en aquesta forma de fotografiar, no?, d'alguna manera?
1: Sí, bueno, és un tot un revolutum. Uh-huh. Perquè jo no hi he estat format acadèmicament. Uh-huh. I aleshores jo m'he tingut que generar un mètode de treball. Uh-huh. I bueno, pues aquest mètode, com només el tinc que entendre jo, ja m'està bé.
0: Ja t'està bé.
1: Vull dir, no sóc ni gens acadèmic ni gens purista amb això.
0: Tot i que no, i és algú que tu insisteixes, no?, que la teva formació acadèmica no,

0: no està tan aprofundida, sí que es ve que hi ha en la teva obra una enorme capacitat de transmetre conceptes, idees, intimitats teves. Quines són les teves influències per fotografia?
1: Clar, les meves influències en fotografia, és a dir, jo no vaig tindre contacte amb la fotografia fins... jo ara tinc 51 anys, poder fa pels 40 anys vaig començar a agafar una càmera. Jo no tenia absolutament cap mena d'influència.
0: Com va ser aquell moment? M'interessa.
1: Bueno, de fet, vas començar d'una forma com molt esporàdica, perquè jo treballava en una botiga al centre de Barcelona, i llavors se'm va generar al migdia 3 hores de dinar i no sabia què fer. I com a... de fet vas començar com una ocurrència, com em podia haver donat per papiroflexia, sí, doncs sí, em va donar per agafar una càmera. I cada migdia em vaig dedicar a això, agafar una càmera i recórrer els carrers de més propers. Jo treballava a la plaça Urquinaona, i em vaig, amb càmera en mà, vaig recórrer pues, el Born, el Raval, Ciutat Vella, i a partir d'allà vaig començar pues, bueno, a generar un arxiu fotogràfic sense cap objectiu, vale? I en el transcurs d'aquest viatge, perquè en definitiva jo sempre he pensat que era un viatge, val? No, sense cap mena d'intenció, vaig anar incorporant diferents influències. Vegis, per exemple, Alberto García Alix o Miguel Trillo, posteriorment Martín Parr.
0: Sí, hi ha molt de Martín Parr. Sí.
1: I ara, per exemple, estic parlant, al principi vaig generar una sèrie d'imatges del qual després va sorgir un projecte que es diu Welcome to the Barrio. Benvinguts al barri. D'acord? I... a posteriori, jo tenia molt clara una sèrie d'imatges que eren del barri, però hi havia una altra sèrie d'imatges que no n'era conscient i del qual van sorgir pues, l'òvul occipital, que parla sobre les malalties mentals, que jo vaig patir en primera persona, no, però per part de la meva mare, i era quelcom que jo tenia que treure. I aquestes imatges, pues, a mesura que anava... generant Welcome, hi havia unes altres que no sabia resituar, i després va sortir l'òvul occipital, que té, pues, per exemple, com a influència podria tindre Joel Peter Witkin, per mi, que és un gran fotògraf, treballava amb cadàvers i feia bodegons molt profuns i molt, que jo al principi era incapaç d'entendre. Per mi ha estat tot aquest procés, tot aquest viatge. Jo feia fotografia, però no entenia quin significat tenia.
0: I després li donaves un significat?
1: Clar, exacte. Després, a posteriori, li he donat un significat. O igual s'han ressignificat aquelles imatges, que no sé exactament...
0: què ha passat aquí.
1: Sí, exactament.
0: Mencionaves Welcome to the Barrio, que és un fotollibre que estàs presentant també en aquesta jornada del Mercado Fest i que fa una estona estia fugetjant i parlàvem de fora de micro aquesta explosió de colors que té Welcome to the Barrio en contrast amb Ínsula, no? Com dialoguen aquests dos projectes?
1: Bueno, aquests ja, com tal t'he comentat, es van generar imatges en paral·lel. Vull dir, no hi ha una intencionalitat de generar unes imatges específiques per Welcome com per Ínsula. Hi ha un altre projecte que també tinc sobre la feina.
0: Sobre el món del treball.
1: Sobre el món del treball, sí, que es diu Hora et labora. I tot això pues, es van generant aquest tipus d'imatges. El tema està que és, tu dius, és en blanc i negre o en color, això hi ha una intencionalitat, és a dir, no és un esnobisme, sinó que per mi té una intencionalitat, és a dir, el color et genera unes sensacions, unes percepcions, una metodologia que no et genera el color. Per exemple, el color a Ínsula no hi és, més que res perquè està connectada amb el pensament, amb el record. I jo els records a vegades no sóc molt conscient si són amb color o no, o ho són o no, és a dir, que queda com molt difús, precisament per això. I el blanc i negre també és com és aquella protoidea, saps? És un viatge cap a l'interior. Tots els projectes tenen aquesta metodologia, és a dir, jo crec que hi ha dues formes, segons la meva forma d'entendre la fotografia, hi ha dues formes de fer un projecte, que són des de dins a fora, que generen respostes, però jo, per mi els projectes van de fora cap endins, cada vegada són més profuns i més deep, diguem-ne.
0: Més críptics també, no?
1: Sí, exactament, és buscar aquella protoidea, és una recerca on sempre genera més dubtes, inclús dona més por. És com mirar-se al mirall, perquè mirar-se al mirall és terrorífic. Pues això és com mirar i cada vegada vas més endins i a vegades és com un viatge que no recomano a la gent.
0: T'ha portat a llocs intensos, no?
1: Exactament, sí. No, i a més això del blanc i negre al principi, és una cosa que he reflexionat molt amb una xerrada que va fer un fotògraf meu, el Joan Teixidor, que em sembla que l'any passat va fer un taller de fotografia analògica. Em vaig quedar frapat com parlava ell sobre la negritud de les coses. I ell no li donava un significat negatiu a lo negre, perquè que és la gent, saps? El bien i el mal, saps? La llum i la foscor. I la foscor, en definitiva, és l'absència de llum. Val? I és allà on tu, amb la teva llum, vas a la recerca, però no té un significat dolent. I, precisament, algú, i quelcom d'aquesta idea té això, també.
0: Hi ha algú, jo crec, molt polit també en aquest viatge fotogràfic, en aquest retorn també a lo intern en Oriol Miñarro, que és la teva vida a Menorca, i trobes que hi ha algú d'homenatge en Ínsula a la teva vida a Menorca?
1: No, jo crec que hi ha quelcom de ferida.
0: La ferida.
1: Jo vaig tindre que, amb 22 anys, abandonar la illa per circumstàncies personals. I jo crec que vaig deixar masses portes obertes i sempre per mi ha estat com difícil parlar de la illa. Saps? Ha estat... Sí que és veritat que sóc com sóc gràcies al territori i gràcies a tot allò que m'envoltava aquí, però el deixar tantes ferides obertes m'ha estat com molt difícil parlar de la illa, del territori. No és que hagi estat hostil, perquè jo no hi tinc res, al contrari, és com una necessitat que vinc, però cada vegada que vinc aquí és una sensació com diferent, és un altre plano mental meu, saps? És com Welcome, que és un altre plano mental, saps? És com, per exemple, a Welcome hi ha un dit que és benvinguts al barri, un barri de la ment, vostè està al barri, saps? Són diferents planos mentals, no gens concrets.
0: Hi ha molta diguem-ne, una dimensió molt subjectiva i psicològica en la teva forma de retratar i de fer els retalls de lo que t'interessa, especialment pensant en Welcome to the Barrio, que és un recorregut, és un viatge també pel Raval, on tu també poses el focus en coses molt concretes, en coses molt crues. Com te relaciones amb això? És una intencionalitat o és algú que va de dins cap a fora?
1: Jo crec que Welcome és un gran incomprès. Entenc que s'entengui de certa manera, com sang i fetge, però no és això precisament Welcome. Però bueno, jo crec que quan t'exposes també a moltes interpretacions, però Welcome és un reflexe de nosaltres mateixos com a societat, de com som, com l'Espanya canyí, com a individus que relacionem el món. I passa que molta gent ho relaciona, clar, jo jo explico el context de com està fet i la gent ja ho relaciona al Raval, a la drogadicció, al drama, i Welcome no parla absolutament. De fet, està paginat amb dobles pàgines, triples i quàtriples pàgines, perquè tinguin un significat. Vale, i aquests significats no tenen absolutament res a veure amb el barri. De fet, si no et dius res, jo crec que no series capaç de situar-ho al Raval.
0: Total.
1: M'explico?
0: Sí, sí,
1: de fet,
0: sí.
1: És un barri de la ment que parla de nosaltres mateixos. De fet, jo estic interpel·lant a l'espectador, com dient-li, tu ets així, internament, tot i que no ho vulguis reconèixer. Jo ho estic reconeixent,
0: però... Aquesta dinàmica de sortir de dins cap a fora, no? De treure algú i mostrar-ho.
1: Jo estic reconeixent que jo com a persona tinc molts errors, sóc fastigós, però tu generes una imatge d'aquest beautiful people, que en realitat no sou així. M'explico.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, no sé, és una forma d'entendre-ho.
0: Total, total. Parlem de formats. Tens alguna predilecció particular a l'hora de treballar, o te dona igual un mòbil que una càmera de gran format? O...
1: Jo no sóc gens purista.
0: No?
1: Gens, absolutament gens purista. Per mi, un mòbil, una càmera analògica o una càmera digital, per mi és simple i llanament un mecanisme que jo utilitzo. És a dir, jo no estic treballant... Poder he tardat molt de temps a arribar a aquesta conclusió. Jo no estic treballant en fotografia al final. Jo estic treballant amb imatge. Vale? Quan tu estàs transmetent diferents capes informatives d'una imatge, i ja estàs parlant de moltes més coses que una simple fotografia. No és el mateix fer fotos que fotografia. Val? I el següent pas de la fotografia per mi ja és la imatge en si mateixa com a essència. Vale? Per mi és un format. Més, no, hi ha gent que no. De fet, em pregunten, quan deixen, escolta, quin tipus de càmera utilitzes? I per mi és més igual. I inclús a escoles de fotografia em pregunten coses tècniques i li dic, mireu, nois, jo vaig amb automàtic. A mi m'és igual, absolutament. Jo no sé utilitzar una càmera.
0: Clar, clar. T'interessa més la imatge que el mecanisme, no?
1: M'interessa la imatge. A mi el mecanisme no. Jo el repeteixo, sóc incapaç d'utilitzar una càmera de fotos si no és amb automàtic. Vull dir, no...
0: I tens alguna predilecció? T'agrada alguna o tu completament igual? En termes de, per exemple, de el que t'és més còmode...
1: No, mira, de fet, Insula, moltes de les fotografies, bueno, quasi totes, estan fetes amb el mòbil. Jo revisitant, el meu pare viu aquí, jo revisito cada estiu, i clar, jo estic amb la família. Jo no anava a càmera en mà. Jo tenia el mòbil, i bueno, pues, amb allò, pues, jo feia. I és igual la qualitat que tingués o no. Vull dir, per mi jo ja tenia aquella captura, ja tenia aquella imatge i aquell pensament, i en aquell moment tenia aquell recurs.
0: I la selecció de les obres que després incorpores a una mostra o un fotollibre és una feina de moltíssimes hores, o ja penses quan estàs tirant, quan estàs disparant?
1: No, és que això ve a posteriori. Jo quan selecciono les imatges, jo com va passar també en Welcome, amb l'Òvulo o amb Morat la Dora, com jo estic convisquent amb les imatges cada dia. I això ja és un exercici d'edició d'imatges. I arriba un moment que dius, bueno, tinc que editar les imatges, com ja he viscut obsessivament amb aquelles imatges, perquè jo visc obsessivament amb les imatges que he fet, i ja ho tinc clar, és A, B, C i D, saps? Que poder m'equivoco, sí, poder, però
0: ja ho tens al cap.
1: Clar, com he pensat tant amb aquelles imatges, que sí, que no, que torna, que ves, que reflexiones el viatge, tal, no sé què, ja saps cada imatge quina importància té i quina rellevància té respecte al projecte, i per mi em resulta més fàcil així. És una altra de les formes de treball que tinc.
0: Perfecte. Oriol Miñarro, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, i esperem veure més projectes com aquest.
1: Moltes gràcies, i més que res volia donar les gràcies a Menorca Dog Fest per haver-me adoptat, entès i arropat aquí a Menorca.
0: Més que benvingut.
1: Gràcies.
0: A tu.

Peixec, un xinac, que estem prenyat i té molt de set. Peixec, un xinac, que estem prenyat i té molt de set. Peixec, peixec, peixec, peixec, un xinac, un xinac, un xinac, un xinac, un xinac.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada. En el sol s'obre, cara és millor, amb un
1: somrís de la t'alegre. Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
2: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. Ets la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: jove.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
2: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un co atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. Curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit.

0: currículum veiem que només es publica poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des de una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

que volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare ens a guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo estava... Bueno, això, vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups abans. Sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, La roba estesa, de 2008.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt.

0: sempre il sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tinc la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè es fot

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: puta de la terra.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Prazer.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.